0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
1: Quan jo n'he

cançó d'amor, una de més, una de massa. Tant s'ha que prou d'estimar, tot s'acaba amb la raça.

L'única cosa que puc fer és triar la que més t'agrada. No en sabré escriure més, la meva ànima és malalta. Com si cremés un bosc espès per les muntanyes les més altes.

no vinguis a cercar consol, que tinc el cor sec com les pedres. Tot ho faré per cada sol amagar.

0: Feu mirar si puc també ta cavallera. Les paraules que vas deixar fins al teu nom de primavera. No tinc res més a compartir, el vent me farà companyia. El temps farà el seu camí, si em vol de mi, si em vol la vida. Encara una cançó d'amor, una de més, una de massa.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda,
2: Ràdio Arrels.

entre els boscos de l'Atlàntida, soterrats sota la mà. Diuen que hi corren moltes llegendes, tantes com tantes llegendes hi ha. I si de llegendes n'hi ha tantes, sentències tantíssimes n'hi haurà. I d'entre totes les sentències, us en contaré unes quantes que són les que jo he triat.

dir la testa. I la boca és l'orifici en l'erupció, per on el cor plany el seu cant per estes.

0: 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4.
1: El nas
0: 2, 3, 4.
1: És el tronc de l'arbre del cervell d'on qual florir la pensa.
2: Ses fulles són llibretes, sus fruits són poms de lletres.
0: 2, 3, 4.
1: I els ulls
0: 2, 3, 4.
1: Són el mirall del cosmos 2, 3, resplendent, gràcies 2, 3, al qual se sap
2: que el part fendint entre les parts, part de dintre, part de fora,
1: assassina 2, 3, la tenebra.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Reines, 88.2.
2: Mig segle fa que pel món vaig caminar, que caminar.

vida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes de les que em venen damunt. Quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: El Soler, 95.
2: Enmig del silenci...

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. A Perpinyà, 95.
4: L'hora, 100% en català.
0: A Radio Arrels.

un cap de cap vespre d'haver-se esmarxat, vaig trobar una lota que em té cap girat. Li vaig dir, estic tan enamorat que per tu faria sollastre esbranxat. Fent mitja rialla, se girà i digué, no m'aplau fer quadres al mig del carrer. Llavors, tira, tira, seguí caminant. Jo que en sopellava, ella ni girà. En què m'ha dit?

d'una correguda la vaig encalçar. D'una rigolada la vaig allafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir. Mentre m'esforçava a quedar ben fi. Ella me mirava mig de cova d'ull. Va fer dos brais i em va dir, t'avui. I sabeu lo que era que més li agradava? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar. En què m'ha dit?

els núvols, estrelles, els àngels i aquelles bones persones que ja ens han deixat. Hi ha algun moment en què saps que et queden uns quants anys, mesos, hores, dies, minuts o setmanes, perquè el cor se t'aturi i formis part del passat.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: En un episodi precedent vos he donat adreces de sites internet que podeu consultar per comprovar una paraula, la seva ortografia, el seu sentit o la seva utilització, i així progressar en l'aprenentatge del català. Bé, se sap que per progressar no hi ha res com jugar amb la llengua. En línia, a internet, us divertireu amb la versió catalana del Scrabble, catamots.cat. És una iniciativa de la Federació Internacional de Scrabble en català. I jugareu contra companys o contra l'ordinador. Si no, cada dia, el diari digital VilaWeb proposa Motli, mot-li. Per deducció, acabareu per trobar el mot misteri del dia. És sobre el model Mastermind, però pas amb colors, amb lletres. Una altra versió molt similar que podeu baixar al mòbil, jo vos recomano l'adreça elmot.gelozp.com. El mateix VilaWeb us confronta diàriament al paraològic. Vos trobareu de cara a cara amb un conjunt de 7 lletres, amb les quals heu de formar un màxim de paraules. Bé, la lletra del mig és obligatòria. És un joc molt addictiu, amb molts seguidors. S'organitzen fins i tot concursos locals, també a Catalunya Nord, abans de la gran final a Barcelona.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Radio Arrels. Són les 7.
3: Radio Arrels. A Millàs, 95.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
6: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: Aquests dies arriba a Catalunya Nord el Festival Zazú, que és un festival organitzat per Jazebra, però per un públic més jove i infantil. I avui tenim la sort de tenir aquí l'estudi de Ràdio Arrels, l'Alice, l'Emili i la Lívia. Bon dia a les tres.
8: Bon dia.
7: Que venen, doncs, a explicar-nos una mica com serà aquest festival Zazú a Catalunya Nord. I per aquest festival hi ha moltes activitats previstes, sobretot pel cap de setmana del 16 i el 17 de maig. I primer de tot us demanarem que ens expliqueu una mica quines són aquestes activitats.
8: Sí. El dissabte 16 de maig, al matí, a les 11 en punt, a l'Institut Jan Rigó hi haurà un supercineconcert amb imatges i dibuix animats. Un músic que tocarà contrabaix, Marie Groyer. La tarda podrem fabricar les nostres pròpies màscares a Miam Collectif. El taller serà animat per a artistes. Al vespre, a les 18 en punt, a la Casa Musical, hi haurà un gran espectacle que s'anomena La Fête Farfelue du Mont Pointu. Un concert on tothom pot ballar i cantar. Tot seguit, hi haurà una demostració de capoeira, un ball que ve del Brasil.
7: Diumenge les activitats seran a Argelers. Què podeu destacar de les activitats de diumenge?
9: Doncs diumenge serà una gran festa al Parc de Valmy. Hi haurà ple de concerts, de tallers i jocs per als infants. Hi haurà un espectacle especial per als infants tot petits. El temps de haiku en català per als bebès de 6 mesos a 3 anys. Després hi haurà un carrusel músics que se passegen per tot arreu i un taller per crear estels.
7: D'activitats també n'hi ha durant tota la setmana i arreu de Catalunya Nord. Ens podeu dir una mica quines són aquestes activitats?
8: Durant la setmana, el Festival Zazu marxa en gira amb un espectacle que es diu Tatalia. És una aventura sota el mar, a l'encontre de balenes. Aquest espectacle és per als infants de més de 9 mesos i serà jugat a Vilafranca de Conflent, a Oceja i a Port Vendres. Com això, tothom pot veure l'espectacle.
7: I a vosaltres, de totes aquestes activitats que hi haurà en aquest festival, quina us agrada més?
9: Doncs l'activitat que m'agradaria fer és crear estels, però tot el que has previst ha de ser genial.
8: L'activitat que m'agradaria fer és l'espectacle de Tatalia i les màscares a Miam Col·lectiu. I per acabar, jo seria l'espectacle de Tatalia i els estels.
7: Molt bé, doncs, Alice, Emili, Lívia, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Arrels i per explicar-nos aquest festival Zazu aquests dies a Catalunya Nord i que convidem a la gent a participar-hi. Moltes gràcies a les tres.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Adéu.
3: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: меня по всем камням.
1: Радио Арелс.
2: Радио Арелс.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: El 8 de maig del 1965 es publica el disc La casa del sol naixent del grup Els Dracs. Era un sextet de música pop en català. Es poden considerar pioners en aconseguir l'èxit. Proposaven versions en català de cançons internacionals de grups com els Beatles, The Animals o Johnny Hallyday. L'adaptació lingüística la feia Ramon Folch i Camarasa. La formació històrica del grup Els Dracs la componien Jordi Carreras, Miquel Oliver, Alfred Pla, Vicenç Carròs, Faustino García i Manel Cordero. Aquest disc, La casa del sol naixent, va ser el primer que van publicar. Precisament escoltem la cançó que dona títol al disc, un tema tradicional del folk nord-americà popularitzat pel grup The Animals i versionat en català pels Dracs.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Amat Candilla, de Millars, músic i compositor de sardanes, en va fer més de 60. L'any 92 va explicar a Ràdio Arrels la seva història musical, que va començar de mainatge quan la seva mare va decidir que seria músic.
3: És la meva mare que va decidir que calia ser músic, som per jo. I clar, bé, en aquell moment escoltaven més els prens millor que ara, i vaig seguir, vaig escoltar, vaig anar a Illa, vaig començar, perquè són de Millars. Doncs vaig anar a fer el professor a Illa, vaig començar a Illa, i després més tard vaig anar a Perpinyà, i de ja a 17 anys amb d'altres amics de Millars, en Fons, i vam començar de fer ball, perquè en aquesta període es ballava molt pels pobles. El diumenge, hasta cada diumenge, a Illa, a Millars, els grans vilatges, se ballava. Doncs nosaltres havíem començat a fer ballada ja a 17 anys. Vam començar dos amb en Fons, després van ser de tres, bon, i després a poc a poc se va gornir.
4: Senyor Candilla, per què penseu que la vostra mare va decidir que fóssiu músic?
3: Perquè cantava molt bé, la meva mare, i coneixia molt de cançons de l'època, de ja, de les operetes, dels operars de la seva època, i tenia molt d'orella, li agradava. Cal afegir que el meu pare també tocava el cornetí. El meu pare va ser mort a la Guerra de 14.
4: Vol dir que la música era molt present a la vostra família?
3: Sí, sí.
4: Bé, si volem escoltar sardanes del mestre Candilla, caldrà doncs que escoltem alguns registraments que s'han fet en alguns aplecs.
3: Els aplecs tinc de sales dolentes sovint.
4: Sí, escoltem Sopant amb la Paula, una sardana amb la Copla dels Montgrins, de la qual em sembla que esteu bastant satisfet, no?
3: Sí, m'agrada molt.
4: Recordeu per què i en el moment en què la vau fer?
3: Bé, hi ha dos anys, per l'aplec de... pel desè, com se diu, el desè aplec de Cabestany, i el títol és pas meu, és l'amic Llosa que va donar aquest títol en aquesta sardana.
4: Sopant amb la Paula.
3: Sí.
4: La Paula és algú real?
3: Sí, és algú real, és una amiga de Llosa i dels sardanistes de Cabestany.
4: L'escoltem, sí. Doncs.
3: Sí.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Soc Aurélie, del paisatge d'història Conflent Canigó. Aquesta vegada, sense la neu, us proposem de descobrir un dels pobles més bonics de França, Ebol. El dissabte 23 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Aubry us guiarà pels carrerons del poble natal de Ludovic Massé. Hi descobrireu un poble típic de l'Alt Conflent. La visita us portarà a l'antiga escola convertida en un gabinet literari i a l'església de Sant Andreu. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el paisatge d'història Conflent Canigó.
2: Radio Arrels, Alenya, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem d'un mot molt arrelat dins la llengua i la cultura catalanes, auca, i d'una novel·la del Santiago Rusiñol, L'auca del senyor Esteve, publicada a Barcelona el 1907 i amb ortografia prefabriana. I partirem de Moià, capital de la comarca del Moianès, per a tornar-hi. L'auca, originalment, era un joc d'atzar i d'apostes inventat al segle XVI a Florència, que va donar el joc de l'auca, le jeu de loi dels francesos. En els dos casos, l'estampa n'era l'element essencial. L'auca moderna comença a Moià el segle XVII, dins de l'empremta del Pere Abadal, que va imprimir i col·leccionar 250 estampes, essencialment de caràcter religiós. En un món analfabet, l'auca d'una sola pàgina, muda, va ser un mitjà còmod de comunicació dins del fenomen que es diu de literatura de cordí. L'auca que coneixem ara, l'auca de redolins o de rodolins, és d'un sol full també, constituït generalment de 48 redolins, vinyetes amb versos apariats a sota, és de to irònic o sarcàstic. Formalment, l'auca del senyor Esteve, de l'artista polifacètic modernista Santiago Rusiñol, s'hi assembla amb 27 dibuixos de Ramon Casas i 27 rodolins de Gabriel Alomar. Més de fet, només il·lustren 27 capítols d'una saga familiar. 27? Quin nombre més estrany! Les auques solien ser de 48 de rodolins, o, com a mínim, d'un múltiple de 4 per seguir les exigències d'un full d'empremta. Per què aquest nombre senar? Podríem pensar en el Consell de Verlaine, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Però, al meu parer, és més l'indici d'una mecànica perfecta que trontolla i d'un entorn que viu uns canvis bruscs. L'auca del senyor Esteve és la història d'una saga familiar, la d'un negoci de fils i vetes del barri de la Ribera, que li donen el nom de La Puntual, creat el 1830 fins als primers anys del segle XX i d'uns personatges desmultiplicats pels seus noms, Esteve i Ramon. El primer senyor Esteve, que morirà als 90 anys, sobrevivint al seu fill Ramon, el seu net Esteve, l'Estevet, i després l'Esteve, fins a la mort del seu avi, i en Ramon, el Ramonet, fill únic seu. Mitjançant un estil amè que dona lloc a una llengua viva on no falten els castellanismes i amb aquesta ortografia que precedia la reforma fabriana, en Rusiñol qüestiona l'estructura social de l'hereu i la perfecció d'un negoci puntual amb personatges que s'enriqueixen sense viure ni saber què fer amb els diners guanyats. Dos exemples. Dues vinyetes sarcàstiques ho il·lustren: la muntanya pelada i la torre. Un dia, l'Esteve decideix anar d'esbarjo a la muntanya pelada amb la seva dona, la Tomasa, i la minyona que els prepara un arrosset. Molta gent, molt soroll, no se senten bé i al final no saben què fer i decideixen tornar a La Puntual. Un altre dia decideixen comprar-se una torre per 1.000 euros. Ara bé, els hi obren un nou carrer que multiplica el valor de la torre per 20 i tampoc no saben què fer amb un lloc de tant de valor i la tornen a vendre. Mentrestant, La ciutat canvia, han destruït les muralles, obren carrers nous i canvien les façanes. I el negoci sembla cada vegada més cutre i fora de moda. A més, el seu fill, en Ramon, Ramonet, decideix deixar la trajectòria familiar pel món de les arts, l'escultura en particular, una picada d'ullet a la pròpia trajectòria del Rossinyol. D'aquests trasbalsaments, un fet aparentment accessori n'és un bon mirall. L'Estevet estudiava a una acadèmia les quatre operacions, no hi feien res d'altre, i tot això al ritme de la seca al costat on fabricàvem monedes. En canvi, quan el Ramonet estudia al mateix lloc, la seca tancat, i aprèn matèries artístiques, a més de les sagrades quatre operacions, tot un símbol. En llegir aquesta novel·la, que serà portada a l'escena pel propi autor amb un èxit insuperable, no deixarem de pensar en la novel·la naturalista d'Emile Zola, O bonheur des dames. Mas en Rossinyol hi afegeix l'ingredient genuí sarcàstic i esperançador de l'auca de Rodolins. I tornem a Mollà. Aquest Punts i Comes no existiria sense un club de lectura de la biblioteca 1 d'octubre, dinamitzat pel Maria Baqués, que s'hi va centrar fa ben poc, amb entusiasme i profunditat. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i Comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Bon dia a totes i tots. Soc la Gata Catel, us convido el dissabte 16 de maig a les 3 a l'Auditorium de Serré per un concert una mica especial. Serà un concert projecció. Ja tinc ganes de ser-hi. Fins aviat.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels. 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

del dit sobre el piano, inventen jocs de bruixes. Bombolls de sabó esclaten dins del cel. I mil petals de roses voleien a l'entorn, i ja s'esvora el temps i els nostres pensaments com un somni viscut.

amigues. Hi ha mans que s'estimen i altres que s'esqueixen. On és el mas perdut, cofat de teules roses, la capella amagada, guardiana de promeses, com un somni viscut.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: Un possible superniño s'acosta. El planeta afronta un nou episodi d'escalfament extrem. Bon dia. El sistema climàtic global es troba en un moment de transició decisiu. Després d'un període dominat per la niña, els indicadors oceànics i atmosfèrics apunten cap a condicions neutres, pas previ habitual abans de l'aparició del niño. Els principals centres meteorològics internacionals alerten d'un escenari cada vegada més probable: el desenvolupament d'un episodi intens del fenomen El Niño al llarg d'aquest 2026, amb possibles conseqüències globals que es podrien notar especialment a finals d'any i a inicis del 2027. La NOAA, l'Agència Meteorològica Nord-Americana, preveu un 61% de probabilitats que el fenomen aparegui entre aquest maig i juliol i que persisteixi com a mínim fins a finals del 2026. El que preocupa especialment la comunitat científica és la possible intensitat de l'episodi. Els últims models climàtics donen una estimació central de 2,2 graus d'anomalia tèrmica al Pacífic Equatorial al setembre, un valor que situaria el fenomen en territori de Superniño. Al sud d'Europa, el Niño tendeix a generar estius més llargs i onades de calor més intenses i freqüents, tal com va passar als Països Catalans durant el cicle 2023-2024. Tot i això, els experts adverteixen que és massa d'hora per fer prediccions definitives. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques subratlla que la temperatura mitjana global del 2026 no seria excepcionalment càlida en comparació amb els darrers decennis si no hi hagués una tendència general d'escalfament de fons. És a dir, que el Niño no actua sol, sinó que se superposa a un planeta que ja acumula dècades d'escalfament antropogènic, la qual cosa fa que els seus efectes puguin ser més extrems que en episodis anteriors comparables.
5: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8.
2: Ràdio Arrels. A Sant Nazari, 95.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
4: Joana Serra, bon dia.
5: Bon dia.
4: Cada setmana demanem que ens recomanis un llibre i avui ens portes aquí un Premi Sant Jordi, o sigui...
5: Sí, Premi Sant Jordi 2026, que no acostumo mai a presentar els Premis Sant Jordi perquè ja tenen el seu recorregut i la seva mediatització. Evidentment, a Catalunya Nord potser no tant. Enguany fa especial il·lusió per diverses raons. Bon, Premi Sant Jordi, enguany se l'emporta Carles Rabassa. Carles Rabassa és un mallorquí que ja fa anys que viu a Barcelona i que ha guanyat aquest premi amb una novel·la que es diu Prometeu, de mil maneres. Prometeu és el protagonista, vull dir que hi ha molts sentits amb el terme. Prometeu Dolors és el protagonista d'aquesta novel·la, que és un treballador d'un bar a Palma, que treballa a Palma. Val? Aquest serà l'escenari. Hi ha moltíssims personatges en aquesta novel·la, vull dir que s'ha cal agafar per seguir-la. I és una descripció també de l'evolució de Palma, de com Palma es va destrossant pel turisme, pel capitalisme, el neoliberalisme, etc. I a través del personatge Prometeu Dolors, que s'ha de situar en una ciutat on hi ha classes diferents, s'enamora i desitja una persona que és d'una altra classe social. És dura bastant les relacions que li passen a aquest personatge. No entraré més en detalls perquè la novel·la deu llegir. El que sí que us recomano és que xingueu-la al cuber moll al costat, perquè de vegades hi ha molts mots que hi ha un nivell de llengua exigent de molt bona qualitat i no s'amaga de fer servir mots del seu vocabulari i potser a nosaltres ens pot costar un poc, però francament Prometeu de mil maneres a Carles Rabassa, que si no el vau sentir recollir el premi, aneu a les xarxes i escolteu-lo, perquè els va deixar tots estesos per terra, els polítics, entre altres. I per què ens l'apreciem molt a nosaltres, Carles Rabassa? Perquè és un mallorquí que sempre ha tingut molt present Catalunya Nord, que sempre que ha publicat un llibre o que ha guanyat un premi, va ser el cas, va guanyar, és poeta, i de fet va guanyar el Premi Carles Riba a l'edició de 60, vull dir, fa uns quants anys. I sempre ha volgut ser present a Perpinyà i té el territori molt, molt present. És la seva segona novel·la, però realment promet. I es diu Prometeu de mil maneres. És publicat a Univers i és el Premi Sant Jordi. No és el premi atorgat per Òmnium Cultural d'enguany.
4: Moltes gràcies, Joana.
1: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
2: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
4: Bon dia.
3: I ja vam parlar una mica de la tenora per explicar que no va ser Andreu Turrón qui la va inventar, però ara volíem parlar una mica més de l'instrument en si.
4: Bé, d'aquí, a partir del moment on es considera que l'instrument no és inventat en 1949, ara podem fer la història de l'instrument. Es sap que aquest, més o menys, en tot cas, el predecessor d'aquest instrument ja formava part de conjunts musicals. Jo personalment pensi molt en les cobles de xeremiaires, si arribaré, que feien la sortida dels consulars a Perpinyà, on es sap que hi havia quatre oboes xeremiaires catalanes que tocaven. Possiblement dues primes, dues tenores, no es sap ben bé, acompanyat d'un baix. El que és segur és que la tenor a Catalunya Nord, el tenor, la primera menció és en 1821, doncs dins el taller Garret, on es sap que ell en fabricava. Després tenim en 1835 un senyor que es diu Abel Hugo, que ens explica que la cobla a Catalunya Nord es fa amb la tenor, el tenor, com ell ho diu. I cap allà, en 1840, tenim dos contractes de cobla a Iedotet, molt i molt interessants, dins el qual hi ha trobem la bourrasse, trobem el flabiol, trobem la prima i trobem la tenora, tocats, en 1840. Doncs amb instruments probablement fabricats pel Valentí Turrón, que és el constructor d'aquesta època. Cap allà, en 1840, el Valentí i l'Andreu tenen una disputa, una querella, no sé, i no es parlen més. És un xic un problema per nosaltres quan fem l'estudi dels instruments per entendre tota la transmissió que es farà, ja que sap que el Valentí i l'Andreu tenen una cobla junts abans, no sap ben bé qui toca què, bon, això tenim un petit forat aquí, això és segur. I el que és cert també és que el Valentí comença a modernitzar l'instrument i que és el seu fill, l'Andreu, que això sí, el tornarà célèbre, tornarà aquest instrument célèbre i que a l'Empordà, quan vols tenir una bona cobla, un bon instrument, perdona, et cal tenir un instrument Turrón. Pep Ventura, per cert, vindrà a veure l'Andreu a comprar-li la seva tenora. El que no és cert i que és el llegendari sardanista és que li vingui a dir inventa aquest instrument i em permetrà crear jo la cobla.
5: Tal com dèiem en el precedent capítol, que és tornar a atribuir una primera paternitat, en tot cas, a la modernització de l'instrument al Valentí Turrón. El Valentí és un home nascut al 1777, és un home que va conèixer la fi de l'antic règim, però que va conèixer sobretot la cobla amb la bourrasse, amb una certa estètica musical. Va conèixer també, evidentment, els canvis. Però, allò, va adaptar la xeremia tenor per fer-ne un baix per la cornemusa. I tal com us explicava, és un instrument molt rudimentari i amb unes claus fetes amb planxes de llautó plegades i fins i tot amb resolucions així mecàniques molt rudimentàries i que amb prou feines tapaven, cosa que per un instrument amb ja 8-9 claus... Una campana, segurament en un primer temps de fusta, però després de metall, amb els seus límits. L'Andreu Turrón, doncs, segurament durant la dècada del 1840, fins i tot cap als finals d'aquesta dècada, millora encara més aquesta primera modernització. Però és clar, doncs tots dos, com deia l'Oriol, tots dos, el Valentí i l'Andreu, són músics. Però l'Andreu és nascut el 1815 i músic de diversos instruments, també va ser professor de cornetí, Se sap que també fabricava instruments clàssics, tenim com a mínim un clarinet i un oboè clàssic que ell mateix va fabricar. Doncs tenia més mitjans també, o tenia una inquietud en quant a la resolució de problemes purament mecànics pels seus instruments. I doncs es fa també la seva promoció com a músic, com a constructor d'instruments, també amb la tenora. I com per la prima, de la qual parlàvem anteriorment, fa un parell de capítols, d'un instrument de quatre peces com els feia el Valentí Turón, que també és el cas per la tenora, doncs l'Andreu ho redueix a tres instruments, una peça de dalt, una peça més llarga per la mà de ball i amb totes les claus, i una campana, en el cas de l'Andreu, de metall. De metall i de dues claus. Jo no tinc clar que fos ell que fes tots els elements de metall, hi ha poca homogeneïtat, diguem-ne, entre les formes d'un instrument a l'altre, però sí que hi ha cura que la mecànica sigui fiable, funcional, i que les claus tapin al capdavall.
3: Que sigui el punt de les claus.
5: Sí, al capdavall, però allò, l'Andreu Turón adapta la tenora per fer-ne un instrument solista, també a imitació del gust musical de l'època, sobretot el de l'òpera, per exemple. I tenim el programa dels concerts del 1852, i són obligades, no són sardanes, però són peces obligades, per tenora, si no em falla la memòria, hi ha muntanyes regalades o arranjaments amb variacions de melodies rossellonesos ben conegudes. En tot cas, són instruments que duren, que els músics fan durar molt i molt i molt. Per exemple, l'Albert Manyac, el famós tenorista de Ceret, no va tocar mai amb cap altre instrument que una Turón. Per exemple, en fotos, quan van crear el Llogabal a París, se'l veu amb una tenora, que no és pas la que va tocar diguem-ne, més tard en la seva carrera. La seva última tenora que va tocar la podeu veure exposada al Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, a Ceret, i que és un instrument de granadillo amb un altre sistema de claus molt més sofisticat i que li permetia també a l'Albert Manyac, sempre en aquest lluïment de solista, de poder tocar peces com la Caquetage, el famós vals que va poder gravar i que poca gent s'atreveix a tocar.
4: Sí, sí, aquest instrument del qual parla el Pere és un dels últims que va fabricar en Turón abans de morir. Una cosa que ens adonem també és que l'Andreu Turón tindrà una influència molt forta, ho parlo també el Valentí, però és una cosa que no es pot quantificar perquè és massa antiga. Però Andreu, sabem que al Principat tothom té una fama enorme i ens adonem de més a més, per exemple, que els tenoristes venen a agafar cursos a Perpinyà. No sé, quant de temps, no sé com es passava. Pensi que si venien, si es passaven un mes o no sé com feien, teníem rastres de gent que venien a aprendre a fabricar les canyes i instruments, d'altres que venien a agafar cursos de tenor. Doncs, de fet, tenim un moment on entre el Valentí i l'Andreu al voltant de la tenor, tot es passa aquí. Tot el món de la factura instrumental ha vingut aquí a Perpinyà. Tornarà a marxar després de l'Andreu, però és que durà molt i molt de temps amb l'Andreu Turón. És veritat que aquesta força la tindrà, és segur, però tampoc cal ser realista, no va inventar l'instrument, el va perfeccionar en funció de les modes d'aquell moment, i és per això que aquest invent va funcionar.
3: Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, moltes gràcies als dos.
5: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana.
5: L'Oriana Penyer.
6: Això és el disc de la setmana i aquesta setmana tenim amb nosaltres la cantautora nord-catalana Agathe Catel. Agathe Catel, tu quin és el teu estil de música preferit i per què?
7: Bueno, és difícil, perquè jo soc molt heterogènia i escolto molt estil diferent. Bueno, diria bossa nova, perquè li tinc un efecte particular, però m'agrada molt els ritmes llatins, la rumba catalana també, el folk també, i bueno, tota mena de ritmes africans. Escolto música del món, bàsicament.
6: Sí, perquè aquest àlbum, en general, l'estil d'aquest àlbum és bastant llatí, no?
7: Sí, unes influències llatines amb una voluntat d'aportar-hi, bueno, una voluntat que, diguem, una estètica epurada i una mica espiritual, diria. Hi ha una cosa així, una influència amb tot el treball que s'ha fet sobre les veus i els coros, que té alguna cosa d'espiritual, sí, no sé com explicar-ho.
6: Pots pensar tu, però quina seria la teva cançó preferida de tot el món?
7: Es diu Yamore, és una cançó que és un duo entre César Yagoga i Salif Keita. I m'agrada molt perquè, bueno, perquè parla d'amor, que és un tema universal, i també perquè és una mistura així cultural, no?, entre dos universos que a mi em parlen molt, que és l'univers africà, no?, i de Salif Keita, i l'univers de Cap Verd amb César Yagoga. I em sembla una cançó universal.
6: Doncs la darrera cançó que presentarem s'anomena Mai jo t'oblido, que té un estil un poc bachata. Això perquè has escollit aquest estil? Perquè hi ha plen d'estils llatins. Per què bachata?
7: No, perquè m'agrada la bachata, m'agrada molt. Bueno, és un àlbum bastant melancòlic i estava bé també fer una cançó una mica més rítmica, no?
6: I doncs aquesta cançó parla d'un amor que fa mal.

0: Un amor que s'ha de soltar. Parla d'un amor que s'ha terminat i que és el dol. De fet, una relació que termina o un dol és el mateix, no? El que passa al cervell i al cor d'una persona és el mateix procés. I és per això que aquesta cançó pot parlar d'això, d'una separació o d'un dol. Però que en tot cas s'ha de soltar, s'ha de mirar endavant i no cap enrere. És d'això el que parla la cançó, que no podem oblidar, però hem de continuar i concentrar-nos en el que queda, no? El bonic de la vida, el que fa vibrar, és
1: Donc,
0: el
1: c'est
0: que diu la cançó.
1: un missatge bastant positiu.
0: Sí. Per això m'agrada terminar l'àlbum amb aquesta cançó.
1: Donc, què et sembla si ara l'escoltem?
0: Vale, aprofiteu.

0: Això era el disc de la setmana. Podreu tornar a escoltar l'entrevista sencera sobre la nostra pàgina web radioarrels.cat. Moltes gràcies a Agatha Catel.
1: Bueno, a tu.
2: El disc de la setmana.
3: Loriana Peñé.
4: Radio Arrels. A Sant Joan la Sella, 95.

0: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
1: Enric Balaguer.
0: Parlem amb Oliver Vergés, que és periodista al diari d'Andorra, podem dir un expert, evidentment, d'Andorra. Oliver, com els andorrans viuen on han viscut la visita del copríncep francès?
2: Bé, jo crec que sempre es viu com un moment històric. Al final no deixa de ser, que és una cosa que passa doncs, cada molt de temps, no és una cosa que sigui doncs, molt habitual, i a més no deixa de ser també que el copríncep francès és una persona que, al ser al mateix temps president de la República Francesa, doncs, que nosaltres el veiem sovint doncs, als mitjans de comunicació internacionals i fent doncs, alta política internacional. No? Per tant, quan ve al país és un moment, jo crec, important, històric i que la majoria de gent ho viu com un fet doncs, important no? del país. Jo penso que aquesta segona visita de Macron ha estat una mica més descafeinada que la primera. La primera que va fer fa 6 o 7 anys, el 2019, ell doncs, va ser molt, molt actiu, va estar a totes les parròquies. Era el moment en què jo penso que tenia el seu moment polític doncs, internacional més bo i també doncs, possiblement a França. I per tant, doncs, en aquell moment es va viure potser de manera molt més activa. Aquesta segona ha estat una mica potser més pausada, ha estat també molt curta, 24 hores, però també jo penso que en general s'ha viscut com un moment històric.
0: I tu com periodista com ho has viscut?
2: Bé, al final per nosaltres no deixa de ser doncs, que és un moment també important a l'hora de cobrir, a l'hora d'estar pendents de tot el que passa. Al final jo penso que l'actualitat política i nacional es paralitza completament i la visita del copríncep és el que s'endú amb diferència tot el protagonisme. I això, de fet, quan ho comparem amb el copríncep episcopal, doncs encara es veu més clar. És a dir, quan ve el copríncep episcopal per algun motiu doncs, relacionat amb el coprincipat, hi ha un impacte, evidentment, té una importància cabdal, però potser estem més habituats, no? Llavors no es nota tant. En canvi, quan ve el copríncep francès sí que tota la maquinària s'atura i també doncs, per qüestions protocolàries, qüestions de seguretat, etc., fa que ho visquem d'una manera també doncs, una mica més complexa, que l'actualitat informativa només passi sobre aquesta qüestió i això, que al final doncs, aquests 3 dies s'hagin gestionat només al voltant del copríncep.
0: Hi havia, jo diria, vist d'aquí, hi havia 3 temes candents. El primer, el més suau, jo diria, seria l'acord de cooperació amb Europa.
3: L'acord d'associació amb la Unió Europea representa una oportunitat històrica per a Andorra.
0: Extracte del discurs del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, a la plaça del poble d'Andorra la Vella.
3: Significa transitar des de l'aïllament cap a la pertinença al mercat únic europeu. Significa reforçar la diversificació i la competitivitat de la nostra economia i, per tant, garantir el benestar de les nostres generacions futures. Però també implica reforçar, ara fa més falta que mai, valors profundament andorrans i europeus. El respecte als drets i a les llibertats, la democràcia parlamentària i l'estat de dret o la solució pacífica dels conflictes. En aquest camí, el suport del copríncep francès ha estat i és fonamental. La vostra implicació personal, la dels vostres representants i la del govern de França ens han permès avançar durant aquests 7 anys des de la seva darrera visita amb seguretat i confiança en les negociacions amb la Comissió Europea, unes negociacions que van cloure al desembre del 2023. I som perfectament conscients que si aquest acord exemplifica com cap altre fins ara el respecte de la Unió Europea per la singularitat i les especificitats d'Andorra, és també perquè heu ajudat a fer-ho.
2: Jo penso que ara mateix el que està clar és que la posició del govern d'Andorra és molt clara a favor d'aquest acord, que el donen per tancat i per signat. També sembla que la posició europea és molt clara en aquest sentit, que ja no hi ha res més a negociar i ara queda pendent de veure doncs, com s'ha de fer aquesta part final que hauria de consistir, doncs, primer de tot, en la seva possible aprovació prèvia a un amb un referèndum prèviament, i d'altra banda, el tractar-se d'un acord mixt doncs, implica que els 27 estats europeus l'han de votar i validar en els seus parlaments respectius, i per tant doncs, això també s'ha de veure com s'acabarà fent. Sigui com sigui, és evident que el debat doncs, encara no està tancat i que dintre de la societat andorrana hi ha visions molt polaritzades al voltant d'aquesta qüestió. No tothom hi dona un suport clar i bé, és un tema que a mi em sembla que encara està lluny d'estar tancat.
4: Je vais vous parler d'Europe. L'Europe.
0: Emmanuel Macron.
4: L'Andorre est une grande et vieille démocratie. C'est une bonne chose. Et donc l'Europe a quelque chose d'une évidence quand on en parle ici. L'Europe. Je sais que néanmoins ça éveille des inquiétudes. L'Union européenne. Ah, on dit toujours, c'est un machin bureaucratique, terrible. Ça va nous enlever notre singularité. Tous ces débats, je les connais par cœur, ils existent en France. Ils ont existé et continuent d'être là, vous savez. Il ne faut pas penser que partout dans les 27 pays de l'Union européenne, ces débats n'existent plus. Et donc vos débats sont légitimes. Ce sont des craintes qui sont tout à fait légitimes et estimables. Mais permettez-moi de vous dire comment je vois les choses une fois encore en tant que coprince et de là où je suis. On parle d'un accord d'association avec l'Union européenne depuis des décennies. Des décennies. Il a été commencé, arrêté, repris, il a été amélioré, mais je crois que vous y êtes, que nous y sommes. Parce que cet accord, il a été finalisé, il sera signé avant l'été par la Commission européenne, par les États membres, ce qui permettra d'engager la ratification au Parlement européen et en Europe, en fin de cette année et en début d'année prochaine. Cet accord, il a été bien négocié, dans le sens où il est complet, il permet d'avoir l'accès au marché unique et à sa force, et il a été aussi bien négocié, si je puis dire, avec mon autre casquette en tant que membre de l'Union européenne, parce que vous avez des périodes transitoires très longues, qui vont permettre aussi de dire, si on n'est pas content sur telle chose, on peut revenir en arrière. C'est pour l'Andorre une promesse d'avenir, un jalon naturel pour cette principauté profondément européenne par sa géographie, son histoire et sa culture. Il va permettre de renforcer l'accès aux universités européennes. Il va permettre à vos entreprises d'accéder plus facilement au marché unique, à votre culture de mieux rayonner, à vos acteurs économiques d'être beaucoup plus forts, en même temps qu'il préserve les singularités d'Andorre et qui permettra d'évaluer à chaque fois pour revenir en arrière si ça ne vous va pas. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que si maintenant vous dites non, en fait on ne veut plus de cet accord-là, en tout cas pas celui-là, on va continuer de l'améliorer, alors vous prendriez une responsabilité qui n'est pas à considérer à la légère. Et je le dis parce qu'en tant qu'État membre, je me suis beaucoup engagé pour vous aider à finaliser cette négociation. C'est que si à la fin vous disiez non, ou pas maintenant, on va renégocier, nous on sera meilleurs, on va faire une meilleure négociation. La porte ne se rouvrira pas. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que la Commission européenne et tous les gens qui se sont engagés pendant des années pour arriver à cet accord, maintenant conclu, ils diront on en a marre de ces gens-là. Je vous le dis avec affection, ils diront on en a marre. Ça fait des années qu'ils nous font le coup. Je me suis battu pour inscrire cet accord dans l'agenda. Parce que quand on a à gérer l'Ukraine, l'Iran, la crise énergétique, la crise migratoire, l'union des marchés de capitaux, il faut convaincre la Commission européenne d'avoir du temps pour notre Andorre. Ils me regardaient tous en disant « Vous êtes sympas, vous, mais c'est vos affaires. » Et donc, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Le mieux est l'ennemi du bien. D'autres principautés en Europe ont un peu fait ça il y a quelques années. Fini. Si au fond vous dites « ça ne nous intéresse pas maintenant, on va l'améliorer », les Européens seront là, ils diront « bah vous reviendrez plus tard, quand on aura le temps et quand vous aurez bien réfléchi ». Et pendant longtemps, les gouvernements n'oseront plus rouvrir ce chapitre. Vous savez, me replongeant dans ce qui est notre identité, il y a cette sage maxime héritée de 1748 et du vigier épiscopal d'Andorre, Anthony Fitter y Rossel. Il écrivait « Avant d'entreprendre les choses, il faut les consulter 100 fois. une fois résolu, les exécuter rapidement, dès que l'occasion se présente, car elles s'échappent et s'envolent très vite. Que cette parole de 1748 nous inspire, parce que cette maxime vaut. On peut toujours mieux faire, mais c'est là, maintenant, c'est très bon, très fort, ça vient de loin. Saisissez-le. Parce que c'est bon pour Andorre, dont la vocation est européenne. Parce que cette principauté a vocation à rayonner en Europe, en gardant sa singularité. Parce que la force d'Andorre est d'avoir justement toujours tenu cet ancrage et ce rapport à l'universel, cette singularité pyrénéenne et cette capacité d'accueil, cet amour du catalan et cette générosité avec le français et tant d'autres langues. Cette petite enclave pyrénéenne est européenne. Qu'elle la saisisse pleinement en respectant ses singularités. Cet accord le permet. Allez-y.
2: Normalment, les visites dels coprínceps doncs, poden animar també les línies polítiques i en aquest cas, jo penso que Macron va ser molt clar en aquest sentit i no només va fer una defensa aferrissada de la Unió Europea i d'Europa, sinó que va acabar el seu discurs dient visca Europa i visca Andorra. I això jo crec que és una novetat respecte a altres discursos que hi ha hagut d'aquestes característiques i que és totalment simptomàtic del moment que vivim.
5: Quin Andorra vol treballar demà a Andorra? Amb els sous que doneu i els habitatges que tenim. Aviam quin Andorra vol treballar a Andorra.
0: El cap de govern, durant el seu parlament, el seu discurs a la plaça del poble, ha estat escridassat tot al llarg del seu parlament. L'habitatge, evidentment, és un tema complicat a Andorra.
2: Sí, l'habitatge, evidentment, és el motiu que va generar aquestes protestes. Penso que són protestes totalment lògiques, tenint en compte la situació que s'està vivint. També doncs, hi ha hagut debat no, al voltant d'aquesta qüestió, de si protocolàriament doncs, tocava que en una visita doncs, d'aquesta importància hi haguessin aquestes protestes d'ordre intern. Jo en aquesta qüestió doncs, no hi entro, però és cert doncs, que van existir i que el tema de l'habitatge és un problema a Andorra, tenint en compte doncs, les circumstàncies orogràfiques, la realitat del país, el model econòmic també de país i, per tant, doncs, això influeix. També no deixa de ser cert que tots els grans territoris de l'entorn a nivell que tenen una demografia important, això també s'està produint. És a dir, estic pensant, per exemple, en Barcelona i en qualsevol altra capital on el problema de l'habitatge també és candent. Aquí la diferència és que, clar, el país és el que és, les dimensions són les que són i que no tenim una àrea metropolitana a la qual créixer. I, per tant, doncs, és molt difícil que es pugui plantejar un creixement demogràfic si, paral·lelament, no hi ha una possibilitat d'oferir habitatge a la gent que viu en el país. No? I això realment és un dels punts candents. I l'altra qüestió és que des de la pandèmia tenim els lloguers congelats i ara mateix el govern d'Andorra està treballant amb la descongelació dels lloguers de manera progressiva en els propers 3 anys i això el que genera és una situació d'inseguretat a moltes persones que viuen de lloguer, que al final és una part important de la població andorrana. No? Per tant, doncs, la situació és problemàtica. El govern ja està intentant donar solució, però segurament la solució està arribant una mica més tard del que potser la ciutadania esperaria. No? I és lògic que hi hagin aquestes protestes. També he de dir que les protestes, tot i que van ser molt sorolloses, penso jo que van ser minoritàries. El problema és que els xiulets sempre fan molt més soroll que els aplaudiments. No?
0: L'altre tema, encara potser més candent, més delicat, és la despenalització de l'avortament.
4: Je sais que lorsqu'on parle de l'interruption volontaire de grossesse, beaucoup d'Andorrans le réclament. Nombre de nos partenaires l'attendent. Ceci doit se faire dans le respect des institutions, des équilibres, des consciences de chacun, de la tradition aussi, de la principauté. Mais votre gouvernement a fait une proposition d'avancée. Elle me paraît proportionnée. Et avançant sur la dépénalisation pour les femmes, elle va sur ce chemin. De là où je suis, sans préempter vos débats à venir, je souhaite avec affection que ce débat progresse et qu'il permette de répondre à une demande que j'entends.
0: Evidentment, se veu que la població és molt sensible en aquest tema. Alguns m'han dit que posaria en qüestió el sistema actual del sistema dels dos coprínceps d'Andorra. Com...
2: Sí, aviam, aquest tema també és el més complicat, jo penso, de tots plegats, perquè no només és un tema legislatiu, com podria ser l'acord d'associació amb la Unió Europea, sinó que també és una qüestió que afecta directament el model de país.
3: Pel que fa a la interrupció voluntària de l'embaràs, no defugim el debat.
0: Xavier Espot, cap de govern d'Andorra.
3: Sabem que és una qüestió complexa, amb implicacions institucionals profundes, però també sabem que és una reivindicació present a la nostra societat i a l'agenda internacional. El govern treballa per trobar una solució ponderada, dialogada, que permeti despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs sense que això comprometi el nostre sistema polític. Perquè sabem que no hi haurà avenços des de la precipitació, però tampoc des de la inacció.
2: Al final, Andorra, primer de tot, reconeix la protecció de la vida en totes les seves fases en la seva Constitució. Per tant, aquest és un dels elements que podria doncs, dificultar la qüestió de l'avortament. Però també hi ha una altra qüestió, que és que nosaltres tenim un copríncep que és doncs, un bisbe de l'Església Catòlica, que depèn doncs, també del Vaticà, i que, per tant, de fer-se la despenalització de l'avortament, doncs, el que podria passar és que... el copríncep episcopal no hi estigués d'acord, abdiqués i automàticament això provocaria també l'abdicació del copríncep francès, de tal manera que un tema legal com és la despenalització de l'avortament el que podria canviar és el model polític d'Andorra tal com el coneixem avui en dia. Per tant, aquest és un dels principals problemes. Com s'està plantejant de solucionar això? Doncs primer de tot, la qüestió, i crec que té tota la lògica, és que demana una part també important de la societat, és que es tregui la dona del codi penal, és a dir, que l'avortament es despenalitzi. Això vol dir que es podrà avortar a Andorra? No, en principi no es podrà avortar a Andorra. El que hi haurà és que la llei el que no perseguirà és les dones que hagin avortat seguint els tres supòsits bàsics, encara que ho hagin fet fora del país. Aquest és una mica el plantejament del que hi ha ara, no? del que s'està fent. I, de fet, és el que el copríncep Macron al final va dir que ell creia que s'estava seguint el camí correcte. És a dir, al final, quan va venir el 2019, ell va plantejar que donava suport als plantejaments que volien la despenalització de l'avortament, però va dir que això era una qüestió del Consell General. Durant aquests anys el Consell General doncs, ha fet la seva tasca i ara arribat aquí s'ha trobat doncs, amb la posició aquesta actual que estic plantejant i ell hi ha donat suport, no? De dir s'està avançant en el bon camí i s'està fent mantenir l'equilibri tradicional d'aquesta Andorra amb el model dels pariatges i dels coprínceps, no? I, per tant, al final, doncs, va validar aquest procés que s'està fent. Jo crec que el següent pas és, primer de tot, que el Consell General doncs, pugui acabar de fer aquest procés legislatiu i que després doncs, el Vaticà acabi acceptant doncs, que amb aquest canvi no suposa un canvi a la seva presència a Andorra a través del copríncep episcopal.
0: Oliver Vergés, moltes gràcies per aquests moments passats junts per parlar de la visita del copríncep francès d'Andorra, al mateix temps president de la República Francesa, que és el seu últim viatge, la seva última visita com copríncep. Ha dit que tornaria, però bé, ja veurem.
2: Ja ho veurem, sí, sí, realment. En tot cas, doncs... plaer poder-ho explicar i també doncs, poder donar a conèixer una mica la realitat d'Andorra fora de les nostres fronteres.
0: Moltes gràcies.
6: Radio Arels, a Toluges, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Bon dia. Avui parlarem d'un mot molt arrelat dins la llengua i la cultura catalanes, auca, i d'una novel·la del Santiago Rusiñol, L'auca del senyor Esteve, publicada a Barcelona el 1907 i amb ortografia prefabriana. I partirem de Moià, capital de la comarca del Moianès, per a tornar-hi. L'auca, originalment, era un joc d'atzar i d'apostes inventat al segle XVI a Florència que va donar el joc de l'auca, le jeu de loi dels francesos. En els dos casos, l'estampa n'era l'element essencial. L'auca moderna comença a Moià el segle XVII, dins de l'empremta del Pere Abadal, que va imprimir i col·leccionar 250 estampes, essencialment de caràcter religiós. En un món analfabet, l'auca d'una sola pàgina, muda, va ser un mitjà còmod de comunicació dins del fenomen que es diu de literatura de cordí. L'auca que coneixem ara, l'auca de redolins o de rodolins, és d'un sol full també, constituït generalment de 48 redolins, vinyetes amb versos apariats a sota, és de to irònic o sarcàstic. Formalment, l'auca del senyor Esteve, de l'artista polifacètic modernista Santiago Rusiñol, s'hi assembla amb 27 dibuixos de Ramon Casas i 27 rodolins de Gabriel Alomar. Més de fet, només il·lustren 27 capítols d'una saga familiar. 27? Quin nombre més estranys! Les auques solien ser de 48 de rodolins o, com a mínim, d'un múltiple de 4 per seguir les exigències d'un full d'empremta. Per què aquest nombre senar? Podríem pensar en el Consell de Verlaine, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Però al meu pare és més l'indici d'una mecànica perfecta que trontolla i d'un entorn que viu uns canvis bruscs. L'auca del senyor Esteve és la història d'una saga familiar, la d'un negoci de fils i vetes del barri de la Ribera, que li donen el nom de La Puntual, creat el 1830 fins als primers anys del segle XX i d'uns personatges desmultiplicats pels seus noms, Esteve i Ramon. El primer senyor Esteve, que morirà als 90 anys, sobrevivint al seu fill Ramon, el seu net Esteve, l'Estevet, i després l'Esteve, fins a la mort del seu avi, i en Ramon, el Ramonet, fill únic seu. Mitjançant un estil amè que dona lloc a una llengua viva on no falten els castellanismes i amb aquesta ortografia que precedia la reforma fabriana, en Rusiñol qüestiona l'estructura social de l'hereu i la perfecció d'un negoci puntual amb personatges que s'enriqueixen sense viure ni saber què fer amb els diners guanyats. Dos exemples. Dues vinyetes sarcàstiques ho il·lustren: la muntanya pelada i la torre. Un dia, l'Esteve decideix anar d'esbarjo a la muntanya pelada amb la seva dona, la Tomasa, i la minyona que els prepara un arrosset. Molta gent, molt soroll, no se senten bé i al final no saben què fer i decideixen tornar a la Puntual. Un altre dia decideixen comprar-se una torre per 1.000 euros. Ara bé, els hi obren un nou carrer que multiplica el valor de la terra, de la torre per 20 i tampoc no saben què fer amb un lloc de tant de valor i la tornen a vendre. Mentrestant, la ciutat canvia, han destruït les muralles, obren carrers nous i canvien les façanes i el negoci sembla cada vegada més cutre i fora de moda. A més, el seu fill, en Ramon, Ramonet, decideix deixar la trajectòria familiar pel món de les arts, l'escultura en particular, una picada d'ullet a la pròpia trajectòria del Rossinyol. D'aquests trasbalsaments, un fet aparentment accessori n'és un bon mirall. L'Estevet estudiava a una acadèmia les quatre operacions, no hi feien res d'altre, i tot això al ritme de la seca al costat on fabricàvem monedes. En canvi, quan el Ramonet estudia al mateix lloc, la seca tancat, i aprèn matèries artístiques, a més de les sagrades quatre operacions, tot un símbol. En llegir aquesta novel·la, que serà portada a l'escena pel propi autor amb un èxit insuperable, no deixarem de pensar en la novel·la naturalista d'Emile Zola, O bonheur des dames. Mas en Rossinyol hi afegeix l'ingredient genuí sarcàstic i esperançador de l'auca de Rodolins. I tornem a mullar. Aquest Punts i Comes no existiria sense un club de lectura de la biblioteca 1 d'octubre dinamitzat pel Maria Baqués, que s'hi va centrar fa ben poc, amb entusiasme i profunditat. Que tingueu un bon dia.
3: Punts i Comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Arrels, a Salses, 95.

des dancing, le parfum des sorbets.

cucina.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

El Tall va ser un grup de música fundat l'any 1975 a la ciutat de València. Van ser pioners en la reinterpretació de la música d'arrel i tradicional, adaptant-la a noves sonoritats del moment. Amb una trajectòria de més de 3 dècades als escenaris, el Tall ha tingut diversos membres i una producció discogràfica prolífica, adaptant cançons tradicionals, musicant alguns poemes i amb alguns títols propis que han passat a la història.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb el tall.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Tin, que tatin, que tatin, que tacar.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ei, Sini, sóc la Toia.
4: Què vols?

sentis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantat.

Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull,

el van veure millor, perquè vull, perquè sé que és millor. Van menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Viratges de Conflent. Acabem la nostra visita a Espirà de Conflent, a la vall del Llec, amb Roger Pallès, el batlle. Sortim de l'església Santa Maria. Doncs sortim de l'església.
2: Sortim de l'església i podem anar a veure el cafè que s'hem fet aquí, que és un lloc que la gent joves, els vells, s'atrapen, juguen les cartes, venen a veure un cop, poden menjar també. Això ven de ser obert ara, hi ha poc temps,
1: I funciona bé.
2: Funciona bé, però és un poble petit, però hi ha gent que venen dels pobles veïns també. Això és una riquesa també de tenir això, dins d'un poble, un lloc on la gent se pot entrepar, perquè ara hi ha gent que venen a s'estar, però els coneixes pas, i el cafè és un lloc on se pot fer coneixença amb la gent.
1: Hi ha vida social,
2: Sí. Un lligant social.
1: I doncs hi ha gent que... molta gent que venen a viure aquí, que venen de fora?
2: Sí, aquí és agradable la vida, Mira, sentes els ocells, hi ha calma, hi ha molt calma aquí, És agradable. Bueno, hi ha jubilats, molts jubilats. I, bueno, hi ha joves també.
1: Sí. Sou balli des de quan?
2: Ui! És el primer... la primera elecció era en 1989. I acabi, ara.
1: No ho voleu vos representar?
2: No, jo penso que... cal deixar joves tenen una altra vista de la cosa, de les coses, d'altre projecte tindran, i bueno, ara arribi una període de la meva vida que vull pensar una mica per jo també, perquè és una responsabilitat important, molt important, i sempre tens a ser disponible.
1: Doncs deia que el que es veu a Espirà de Conflent és que heu cuidat molt el patrimoni.
2: Sí, hem treballat molt aquests 37 anys a restaurar, a valoritzar i a transmetre també, a deixar per als jovens ara. Cada un que passa té de treballar el seu passatge a la restauració.
1: Doncs arribem davant al bistro del vilatge.
2: Bistro del vilatge, que és la Poliet, i això és preciós perquè és un lligant social. La gent d'aquí venen a la fi de la tarda, al diumenge, i s'atrapen i fan coneixença, passen, poden jugar, hi ha animacions i tot, i fan una mica de restauració ràpida.
1: S'hi pot venir a menjar.
2: Restauració, s'hi pot venir a menjar i s'hi menja bé. Voilà. Això per un poble és molt preciós.
1: Doncs, Roger Pallès, moltes gràcies. Hem fet una petita volta turística a aquest vilatge molt preciós i amb un patrimoni molt ric.
2: Sí, és excepcional aquí. Jo m'ha agradat de vos acollir a Ràdio Arrels.
1: Acabem la nostra visita a Espirà de Conflent, a la vall del Llec, amb Roger Pallès, el batlle. Sortim de l'església Santa Maria.
2: Joven que hem trepat, mira... va ser un sort de trepar aquest jove que parlava català també. Si havia una ràdio francesa, no hem sabut que parlava català.
1: Exactament.
2: Exactament. Sí,
1: jo... Ell mateix ens ha dit bon dia quan sí, ha sentit que parlàvem català.
2: M'ha agradat de parlar també, perquè no lo parli, és un català, és difícil de parlar també molt bé el català. M'ha agradat de passar un moment amb vosaltres i de vos explicar tot això en català.
1: Roger Pallés, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres també.
1: La nostra visita a Espirà de Conflent és acabada. Gràcies a Roger Pallés, al seu batlle, per la visita, però també per les paraules agradables per Radio Arrels. Ens retrobem molt aviat en un altre vilatge del Conflent. Vilatges de Conflent.
3: Enric Balaguer.
4: Radio Arrels, a Cabestany, 95.
0: Escolteu Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: L'associació Ludopia presenta la episada 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
7: En un episodi precedent vos he donat adreces de sites internet que podeu consultar per comprovar una paraula, la seva ortografia, el seu sentit o la seva utilització, i així progressar en l'aprenentatge del català. Bé, se sap que per progressar no hi ha res com jugar amb la llengua. En línia, a internet, us divertireu amb la versió catalana del Scrabble, catamots.cat. És una iniciativa de la Federació Internacional d'Scrabble en català. Hi jugareu contra companys o contra l'ordinador. Si no, cada dia, el diari digital VilaWeb proposa Mot-li, Mot-li. Per deducció, acabareu per trobar el mot misteri del dia. És sobre el model Mastermind, però pas amb colors, amb lletres. Una altra versió molt similar que podeu baixar al mòbil, jo vos recomano l'adreça elmot.gelozp.com. El mateix VilaWeb us confronta diàriament al paraològic. Vos trobareu de cara a cara amb un conjunt de 7 lletres, amb les quals heu de formar un màxim de paraules. Bé, la lletra dels mig és obligatòria. És un joc molt addictiu, amb molts seguidors. S'organitzen fins i tot concursos locals, també a Catalunya Nord, abans de la gran final a Barcelona.
6: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
8: Radio
3: Arrels.
8: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És migdia.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
0: Cultura a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
9: Aquests dies arriba a Catalunya Nord el Festival Zazú, que és un festival organitzat per Jazebra, però per un públic més jove i infantil. I avui tenim la sort de tenir aquí l'estudi de Ràdio Arrels, l'Alís, l'Emili i la Lívia. Bon dia a les tres.
10: Bon dia.
9: Que venen doncs, a explicar-nos una mica com serà aquest festival Zazú a Catalunya Nord. I per aquest festival hi ha moltes activitats previstes, sobretot pel cap de setmana del 16 i el 17 de maig. I primer de tot us demanarem que ens expliqueu una mica quines són aquestes activitats.
10: Sí. El dissabte 16 de maig, al matí, a les 11 en punt, a l'Institut Joan Rigó hi haurà un supercineconcert amb imatges i dibuix animats. Un músic que tocarà contrabaix, Marie Groyer, la tarda podrem fabricar les nostres pròpies màscares a Miam Collectif. El taller serà animat per a artistes al vespre a les 18 en punt a la Casa Musical. Hi haurà un gran espectacle que s'anomena La Fête Farfelue du Mont Pointu. Un concert on tothom pot ballar i cantar. Tot seguit, hi haurà una demostració de capoeira, un ball que ve del Brasil.
9: Diumenge les activitats seran a Argelers. Què podeu destacar de les activitats de diumenge?
11: Doncs diumenge serà una gran festa al Parc de Valmy. Hi haurà ple de concerts, de tallers i jocs per als infants. Hi haurà un espectacle especial per als infants tot petits. El temps de haiku en català per als bebès de 6 mesos a 3 anys. Després hi haurà un carrusel, músics que se passegen per tot arreu i un taller per crear estels.
9: D'activitats també n'hi ha durant tota la setmana i arreu de Catalunya Nord. Ens podeu dir una mica quines són aquestes activitats?
12: Durant la setmana, el Festival Zazú marxa en gira amb un espectacle que es diu Tatalia. És una aventura sota el mar a l'encontre de balenes. Aquest espectacle és per als infants de més de 9 mesos i serà jugat a Vilafranca de Conflent, a OCJ i a Port Vendres. Com això, tothom pot veure l'espectacle.
9: I a vosaltres, de totes aquestes activitats que hi haurà en aquest festival, quina us agrada més?
11: Doncs l'activitat que m'agradaria fer és crear estels, però tot el que és previst ha de ser genial.
10: L'activitat que m'agradaria fer és l'espectacle de Tatalia i les màscares a Miam Collectif.
12: I per acabar, jo seria l'espectacle de Tatalia i els estels.
9: Molt bé, doncs, Alice, Emili, Lívia, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Arrels i per explicar-nos aquest festival Zazú aquests dies a Catalunya Nord i que convidem a la gent a participar-hi. Moltes gràcies a les tres.
10: Gràcies.
12: Gràcies.
10: Adéu.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
3: Bon dia.
2: I ja vam parlar una mica de la tenora per explicar que no va ser Andreu Turón qui la va inventar, però ara volíem parlar una mica més de l'instrument en si.
3: Bé, d'aquí, a partir del moment on es considera que l'instrument no és inventat en 1949, ara podem fer la història de l'instrument. Es sap que aquest, més o menys, en tot cas, el predecessor d'aquest instrument ja formava part de conjunts musicals. Jo personalment pensi molt en les cobles de xeremaires, si arribaré, que feien la sortie dels consulars a Perpinyà. On es sap que hi havia quatre oboes xeremaires catalanes que tocaven. Possiblement dues primes, dues tenores, no es sap ben bé, acompanyat d'un baix. El que és segur és que la tenor a Catalunya Nord, el tenor, la primera menció és en 1821, doncs dins el taller Garret, on es sap que ell en fabricava. Després tenim en 1835 un senyor que es diu Abel Hugo, que ens explica que la cobla a Catalunya Nord es fa amb la tenor, el tenor, com ell ho diu. I cap allà, en 1840, tenim dos contractes de cobla a Ia de Tet, molt i molt interessants, dins el qual hi ha, trobem la bourrasca, trobem el flabiol, trobem la prima i trobem la tenor. Tocats, en 1840. Doncs amb instruments probablement fabricats pel Valentí Turón, que és el constructor d'aquesta època. Cap allà, en 1840, el Valentí i l'Andreu tenen una disputa, una querella, no sé, i no es parlen més. És un xic un problema per nosaltres quan fem l'estudi dels instruments per entendre tota la transmissió que es farà, ja que sap que el Valentí i l'Andreu tenen una cobla junts abans, no sap ben bé qui toca què, bon, això tenim un petit forat aquí, això és segur. I el que és cert també és que el Valentí comença a modernitzar l'instrument i que és el seu fill, l'Andreu, que això sí, el tornarà célèbre. Tornarà aquest instrument célèbre i que a l'Empordà, quan vols tenir una bona cobla, un bon instrument, perdona, et cal tenir un instrument Turón. Pep Ventura, per cert, vindrà a veure l'Andreu, a comprar-li la seva tenora. El que no és cert i que és llegendari sardanista és que li vingui a dir inventa aquest instrument i em permetrà crear jo la cobla.
4: Tal com dèiem en el precedent capítol, que és tornar a atribuir una primera paternitat, en tot cas, a la modernització de l'instrument al Valentí Turón, el Valentí és un home nascut al 1777, és un home que va conèixer la fi de l'antic règim, però que va conèixer sobretot la cobla amb la bourrasca, amb una certa estètica musical. Va conèixer també, evidentment, els canvis. Però, allò, va adaptar la xeremia tenor per fer-ne un baix per la cornemusa. I tal com us explicava, és un instrument molt rudimentari i amb unes claus fetes amb planxes de llautó plegades i fins i tot amb resolucions així mecàniques molt rudimentàries i que amb prou feines tapaven, cosa que per un instrument amb ja 8-9 claus, una campana segurament en un primer temps de fusta, però després de metall, amb els seus límits. L'Andreu Turón, doncs, segurament durant la dècada del 1840, fins i tot cap als finals d'aquesta dècada, millora encara més aquesta primera modernització. Però és clar, doncs, tots dos, com deia l'Oriol, tots dos, el Valentí i l'Andreu, són músics. Però l'Andreu és nascut el 1815 i músic de diversos instruments, també va ser professor de cornetí, Se sap que també fabricava instruments clàssics, tenim com a mínim un clarinet i un oboè clàssic que ell mateix va fabricar. Doncs tenia més mitjans també, o tenia una inquietud en quant a la resolució de problemes purament mecànics pels seus instruments. I doncs es fa també la seva promoció com a músic, com a constructor d'instruments, també amb la tenora. I com per la prima, de la qual parlàvem anteriorment, fa un parell de capítols, d'un instrument de quatre peces com els feia el Valentí Turón, que també és el cas per la tenora, doncs l'Andreu ho redueix a tres instruments, una peça de dalt, una peça més llarga per la mà de ball i amb totes les claus, i una campana, en el cas de l'Andreu, de metall i de dues claus. Jo no tinc clar que fos ell que fes tots els elements de metall, hi ha poca homogeneïtat, diguem-ne, entre les formes d'un instrument a l'altre, però sí que hi ha cura que la mecànica sigui fiable, funcional, i que les claus tapin al capdavall.
2: El punt de les claus.
4: Sí, al capdavall, però allò, l'Andreu Turón adapta la tenora per fer-ne un instrument solista, també a imitació del gust musical de l'època, sobretot el de l'òpera, per exemple. I tenim el programa dels concerts del 1852 i són obligades, no són sardanes, però són peces obligades per tenora. Si no em falla la memòria, hi ha muntanyes regalades o arranjaments amb variacions de melodies rossellonesos ben conegudes. En tot cas, són instruments que duren, que els músics fan durar molt i molt i molt. Per exemple, l'Albert Manyac, el famós tenorista de Ceret, no va tocar mai amb cap altre instrument que una Turón. Per exemple, en fotos, quan van crear el Llogaval a París, se'l veu amb una tenora, que no és pas la que va tocar diguem-ne, més tard en la seva carrera. La seva última tenora que va tocar la podeu veure exposada al Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pergamell, a Ceret, i que és un instrument de granadillo amb un altre sistema de claus molt més sofisticat i que li permetia també a l'Albert Manyac, sempre en aquest lluïment de solista, de poder tocar peces com la Caquetage, el famós vals que va poder gravar i que poca gent s'atreveix a tocar.
3: Sí, sí, aquest instrument del qual parla el Pere és un dels últims que va fabricar en Turón abans de morir. Una cosa que ens adonem també és que l'Andreu Turón tindrà una influència molt forta, ho parlo també el Valentí, però és una cosa que no es pot quantificar perquè és massa antiga. Però Andreu, sabem que al Principat tothom té una fama enorme i ens adonem de més a més, per exemple, que els tenoristes venen a agafar cursos a Perpinyà. No sé, quant de temps, no sé com es passava. Pensi que si venien, si es passaven un mes o no sé com feien, teníem rastres de gent que venien a aprendre a fabricar les canyes d'instruments, d'altres que venien a agafar cursos de tenor. Doncs, de fet, tenim un moment on entre el Valentí i l'Andreu al voltant de la tenor, tot es passa aquí. Tot el món de la factura instrumental ha vingut aquí a Perpinyà. Tornarà a marxar després de l'Andreu, però és que durà molt i molt de temps amb l'Andreu Turón. És veritat que aquesta força la tindrà, és segur, però tampoc cal ser realista, no va inventar l'instrument, el va perfeccionar en funció de les modes d'aquell moment, i és per això que va funcionar.
2: Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, moltes gràcies als dos.
4: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Herers, a Sureda, 95.

0: Ens aturem a una illa del Mediterrani amb molta relació amb Catalunya i un idioma molt semblant en català. Miquel Martínez Vila, bon dia.
1: Bon dia, Paula. Sí, ens trobem a una illa amb platges cristal·lines i una història en molts moments lligada a Catalunya. Som a l'illa de Sardenya, on es parla una de les llengües més properes al català, que és el sard. Sardenya és una illa al sud de Còrsega, sota la jurisdicció de l'estat italià, i és la segona illa més gran del Mediterrani amb una superfície de 23.000 quilòmetres quadrats, que és més o menys la mateixa mida que tenia l'antiga regió del Llenguadoc-Rosselló. A l'illa hi viu poc més d'un milió i mig de persones i s'hi parlen diverses llengües. El sard és la llengua pròpia de la major part de l'illa, mentre que al nord hi trobem el galorès i el cesarès, dues varietats de transició cap al cors, i a l'Alguer, en aquest vilatge, s'hi parla el català. A més, a les illes de San Pietro i San Antioco es parla el dialecte tabarquí del Ligur. Totes aquestes llengües conviuen amb l'italià, que és la llengua oficial de la zona.
0: Lingüísticament es considera que el sard és una de les llengües més properes al llatí i que se l'ha arribat a anomenar la més conservadora de les neollatines.
1: Aquest mite hi va contribuir el poeta Dante, que una de les seves obres els critica obertament dient que aquella gent encara no tenien una llengua, sinó que continuaven fent servir el llatí. Tot i això, les investigacions més recents semblen minimitzar aquesta idea, que potser s'ha sobredimensionat una mica. En tot cas, sigui una còpia del llatí, el que sí que podem afirmar és que el sard té una relació molt estreta amb el català, amb molts catalanismes que encara es fan servir avui en dia, com sabates, mocadore, calaixo, anxova... Sentirem ara un fragment d'un programa de ràdio en sard, que es tracta d'un fragment informatiu de ràdio Supersound de l'octubre del 2024.
2: Susindic un nou de Nugaro Emiliano Fenu ha ricomunicato a sa Camera dei Deputati che era l'assai su posto su povigai su de primo cittadino de Nugaro a pigai su posto de Emiliano Fenu in Roma ara essi Mario Perantoni chi vi era stato deputato già de su 2018 a su 2022.
0: La història de l'illa de Sardenya és molt, molt antiga.
1: Sí, a l'illa de Sardenya hi ha població des del segon mil·lenni abans de Crist i la seva situació central a la Mediterrània occidental l'ha convertit en un espai per on han passat molts pobles, com els fenicis, els cartaginesos, els romans... Aquests últims van estar-s'hi gairebé 7 segles, malgrat que la dominació romana es va centrar molt en la costa, mentre que les muntanyes centrals era més nominal que efectiva. Després del domini romà encara passarien per aquesta illa els gots i seria dominada també pels bizantins. L'illa a més estaria sota legislació catalana des del segle XIII fins al segle XVIII, amb una estricta organització feudal i amb molta presència catalana a l'illa, sobretot a l'Alguer, que és una vila que va ser repoblada per catalans i que per això encara té el català com a llengua pròpia. La Corona d'Aragó perdria aquest territori amb el Tractat d'Utrecht del 1713, per tant, més tard que quan perdria Catalunya Nord, i passaria a ser austríaca i posteriorment savoiarda. Amb la Casa de Savoia s'incorporaria a la formació d'Itàlia, de la qual forma part avui.
0: I quan més ha patit el sard ha estat a partir de les guerres mundials.
1: Sí, durant el període feixista, sobretot quan es va realitzar la campanya d'autarquia, es marginalitzarien les llengües que no eren la italiana. Les restriccions, tot i ser només formals, van arribar al punt que es canviarien els noms propis i de toponímia perquè sonessin més italians, semblant al que va fer la dictadura franquista a l'estat espanyol. En alguns d'aquests casos, a més, a l'hora de batejar pobles a la italiana, els feixistes van prioritzar el nom català per sobre del nom sard. Així, un vilatge al costat de Càller, que en sard es diu Paulí, seria oficialitzat com a Montserrato, pel nom que li havien donat els catalans en honor a la Moreneta i a la muntanya de Montserrat. Les polítiques d'assimilació van continuar després de la Segona Guerra Mundial i en diversos moments la llengua i la cultura sarda han estat mirats doncs, amb menyspreu i s'ha presentat el turisme i la unificació com l'única manera de desenvolupament per a aquesta illa. Els mitjans de comunicació i l'educació també han estat una eina de popularització d'aquesta eina italiana. Ara mateix hi ha una divisió important entre els que creuen que la protecció del sard ha arribat massa tard, dient que a més és una tasca massa difícil ara mateix, tot i que també hi ha un grup que diu que això encara es pot lluitar. Actualment la llengua perd parlants, però continua tenint presència en la vida de l'illa i especialment pel que fa a la música.
0: I quin lloc ens recomanes avui, Miquel?

0: Clar, si aneu a Cerdanya, evidentment el que heu de fer és anar a l'Alguer, que és el municipi de l'illa que és catalanoparlant i a més és una vila preciosa. També valen molt la pena les illes de Madalena i de Tabolara, però avui us vull parlar d'una zona on s'hi parli el sard i per tant he triat el golf d'Orosei, una part de la costa oriental de l'illa, amb unes cales ben boniques i on hi ha uns desnivells molt grans entre la muntanya i la costa, cosa que fa que siguin més feréstegues.
1: Gràcies, Miquel. I ens acomiadem sentint una cançó.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyer.
4: Això és el disc de la setmana i aquesta setmana tenim amb nosaltres la cantautora nord-catalana Agathe Catel. Agathe Catel, tu quin és el teu estil de música preferit i per què?
5: Bueno, és difícil, perquè jo soc molt heterogènia i escolto molt estil diferent. Bueno, diria bossa nova, perquè li tinc un efecte particular, però m'agrada molt els ritmes llatins, la rumba catalana també, el folk també, i bueno, tota mena de ritmes africans. Escolto música del món, bàsicament.
4: Sí, perquè aquest àlbum, en general, l'estil d'aquest àlbum és bastant llatí, no?
5: Sí, diria unes influències llatines amb una voluntat d'aportar-hi, bueno, una voluntat que, diguem, una estètica epurada i una mica espiritual, diria. Hi ha una cosa així, una influència amb tot el treball que s'ha fet sobre les veus i els coros, que té alguna cosa d'espiritual, sí, no sé com explicar-ho.
4: Pots pensar tu, però quina seria la teva cançó preferida de tot el món?
5: Es diu Yamore, és una cançó que és un duo entre César Yaiboga i Salif Keita. I m'agrada molt perquè, bueno, perquè parla d'amor, que és un tema universal, i també perquè és una mistura així cultural, no?, entre dos universos que a mi em parlen molt, que és l'univers africà, no?, i de Salif Keita, i l'univers de Cap Verd amb César Yaiboga. I em sembla una cançó universal.
4: Doncs la darrera cançó que presentarem s'anomena Mai jo t'oblido, que té un estil un poc bachata. Això, per què haver escollit aquest estil? Perquè hi ha plen d'estils llatins. Per què bachata?
5: No, perquè m'agrada la bachata. M'agrada molt. Bueno, és un àlbum bastant melancòlic i estava bé també fer una cançó una mica més rítmica, no?
4: I doncs aquesta cançó parla d'un amor que fa mal.
5: Parla d'un amor que s'ha de soltar. Parla d'un amor que s'ha terminat i que és el dol. De fet, una relació que termina o un dol és el mateix, no? El que passa al cervell, al cor d'una persona, és el mateix procés. I és per això que aquesta cançó pot parlar d'això, d'una separació o d'un dol, però que en tot cas s'ha de soltar, s'ha de mirar endavant i no cap enrere. És d'això el que parla la cançó, que no podem oblidar, però hem de continuar i concentrar-nos en el que queda, no? El bonic de la vida, el que fa vibrar.
4: Doncs un missatge bastant positiu.
5: Sí, sí. Per això m'agrada terminar l'àlbum amb aquesta cançó.
4: Doncs què et sembla si ara l'escoltem?
5: Vale, aprofiteu.

0: Això era el disc de la setmana. Podreu tornar a escoltar l'entrevista sencera sobre la nostra pàgina web radioarrels.cat. Moltes gràcies a Agatha Catel.
1: Bueno, a tu.
2: El disc de la setmana.
3: Loriana Peñé.
4: Radio Arrels. A 3:00, 95.

calentó s'escalfava per connexió. Només faltava un cagador, per això hi feia molt de pudor. Anava a caçar el mamut del banc de Castellrosselló. D'això hem guardat la costum i encara la gent d'avui se'n va.

un parell de junois. L'etnologia actual, amb un cas tan original, encara es posa la qüestió, sabe d'on ve aquest homo? Hi havia l'homo erectus, tenim l'homo catalanus. I ara si el crami que hem trobat no tingués res de català i que fos d'uns d'aquells ganduls vingut aquí a cercar el sol fa més de 300.000 estius, vull dir l'homo

0: A-G-E-N-D-A. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespir al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqué acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent Canigó.
2: Radio Arrels, a tuí, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat. Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Un possible superniño s'acosta. El planeta afronta un nou episodi d'escalfament extrem. Bon dia. El sistema climàtic global es troba en un moment de transició decisiu. Després d'un període dominat per la niña, els indicadors oceànics i atmosfèrics apunten cap a condicions neutres, pas previ habitual abans de l'aparició del niño. Els principals centres meteorològics internacionals alerten d'un escenari cada vegada més probable. El desenvolupament d'un episodi intens del fenomen El Niño al llarg d'aquest 2026, amb possibles conseqüències globals que es podrien notar especialment a finals d'any i a inicis del 2027. La NOAA, l'Agència Meteorològica Nord-Americana, preveu un 61% de probabilitats que el fenomen aparegui entre aquest maig i juliol i que persisteixi com a mínim fins a finals del 2026. El que preocupa especialment la comunitat científica és la possible intensitat de l'episodi. Els últims models climàtics donen una estimació central de 2,2 graus d'anomalia tèrmica al Pacífic Equatorial al setembre, un valor que situaria el fenomen en territori de superniño. Al sud d'Europa, el niño tendeix a generar estius més llargs i onades de calor més intenses i freqüents, tal com va passar als Països Catalans durant el cicle 2023-2024. Tot i això, els experts adverteixen que és massa d'hora per fer prediccions definitives. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques subratlla que la temperatura mitjana global del 2026 no seria excepcionalment càlida en comparació amb els darrers decennis si no hi hagués una tendència general d'escalfament de fons. És a dir, que el niño no actua sol, sinó que se superposa a un planeta que ja acumula dècades d'escalfament antropogènic, la qual cosa fa que els seus efectes puguin ser més extrems que en episodis anteriors comparables.
4: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.
5: Rosselló.
6: Vallespí.
5: Conflent.
6: Cerdanya.
5: Capcir i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.

0: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
1: Enric Balaguer.
0: Parlem amb Oliver Vergés, que és periodista al diari d'Andorra, podem dir un expert, evidentment, d'Andorra. Oliver, com els andorrans viuen on han viscut la visita del copríncep francès?
2: Bé, jo crec que sempre es viu com un moment històric. Al final no deixa de ser, que és una cosa que passa doncs, cada molt de temps, no és una cosa que sigui doncs, molt habitual, i a més no deixa de ser també que el copríncep francès és una persona que, al ser al mateix temps president de la República Francesa, doncs, que nosaltres el veiem sovint doncs, als mitjans de comunicació internacionals i fent doncs, alta política internacional. No? Per tant, quan ve al país és un moment, jo crec, important, històric i que la majoria de gent ho viu com un fet doncs, important no? del país. Jo penso que aquesta segona visita de Macron ha estat una mica més descafeinada que la primera. La primera que va fer fa 6 o 7 anys, el 2019, ell doncs, va ser molt, molt actiu, va estar a totes les parròquies. Era el moment en què jo penso que tenia el seu moment polític doncs, internacional més bo i també doncs, possiblement a França. I per tant, doncs, en aquell moment es va viure potser de manera molt més activa. Aquesta segona ha estat una mica potser més pausada, ha estat també molt curta, 24 hores, però també jo penso que en general s'ha viscut com un moment històric.
0: I tu com periodista com ho has viscut?
2: Bé, al final per nosaltres no deixa de ser doncs, que és un moment també important a l'hora de cobrir, a l'hora d'estar pendents de tot el que passa. Al final jo penso que l'actualitat política i nacional es paralitza completament i la visita del copríncep és el que s'endú amb diferència tot el protagonisme. I això, de fet, quan ho comparem amb el copríncep episcopal, doncs encara es veu més clar. És a dir, quan ve el copríncep episcopal per algun motiu doncs, relacionat amb el coprincipat, hi ha un impacte, evidentment, té una importància cabdal, però potser estem més habituats, no? Llavors no es nota tant. En canvi, quan ve el copríncep francès sí que tota la maquinària s'atura i també doncs, per qüestions protocolàries, qüestions de seguretat, etc., fa que ho visquem d'una manera també doncs, una mica més complexa, que l'actualitat informativa només passi sobre aquesta qüestió i això, que al final doncs, aquests 3 dies s'hagin gestionat només al voltant del copríncep.
0: Hi havia, jo diria, vist d'aquí, hi havia 3 temes candents. El primer, el més suau, jo diria, seria l'acord de cooperació amb Europa.
3: L'acord d'associació amb la Unió Europea representa una oportunitat històrica per a Andorra.
0: Extracte del discurs del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, a la plaça del poble d'Andorra la Vella.
3: Significa transitar des de l'aïllament cap a la pertinença al mercat únic europeu. Significa reforçar la diversificació i la competitivitat de la nostra economia i, per tant, garantir el benestar de les nostres generacions futures. Però també implica reforçar, ara fa més falta que mai, valors profundament andorrans i europeus. El respecte als drets i a les llibertats, la democràcia parlamentària i l'estat de dret o la solució pacífica dels conflictes. En aquest camí, el suport del copríncep francès ha estat i és fonamental. La vostra implicació personal, la dels vostres representants i la del govern de França ens han permès avançar durant aquests 7 anys des de la seva darrera visita amb seguretat i confiança en les negociacions amb la Comissió Europea, unes negociacions que van cloure el desembre del 2023. I som perfectament conscients que si aquest acord exemplifica com cap altre fins ara el respecte de la Unió Europea per la singularitat i les especificitats d'Andorra, és també perquè heu ajudat a fer-ho possible.
2: I jo penso que ara mateix el que està clar és que la posició del govern d'Andorra és molt clara a favor d'aquest acord, que el donen per tancat i per signat. També sembla que la posició europea és molt clara en aquest sentit, que ja no hi ha res més a negociar. I ara queda pendent de veure doncs, com s'ha de fer aquesta part final que hauria de consistir, doncs, primer de tot, en la seva possible aprovació prèvia a un amb un referèndum prèviament, i d'altra banda el tractat de McCormick ens implica que els 27 estats europeus l'han de votar i validar en els seus parlaments respectius, i per tant doncs, això també s'ha de veure com s'acabarà fent. Sigui com sigui, és evident que el debat doncs, encara no està tancat i que dintre de la societat andorrana hi ha visions molt polaritzades al voltant d'aquesta qüestió. No tothom hi dona un suport clar i bé, és un tema que a mi em sembla que encara està lluny d'estar tancat.
4: Je vais vous parler d'Europe. L'Europe.
0: Emmanuel Macron.
4: L'Andorre est une grande et vieille démocratie. C'est une bonne chose. Et donc l'Europe a quelque chose d'une évidence quand on en parle ici. L'Europe. Je sais que néanmoins ça éveille des inquiétudes. L'Union européenne, ah, on dit toujours, c'est un machin bureaucratique, terrible. Ça va nous enlever notre singularité. Tous ces débats, je les connais par cœur, ils existent en France. Ils ont existé et continuent d'être là, vous savez. Il ne faut pas penser que partout, dans les 27 pays de l'Union européenne, ces débats n'existent plus. Et donc vos débats sont légitimes. Ce sont des craintes qui sont tout à fait légitimes et estimables. Mais permettez-moi de vous dire comment je vois les choses, une fois encore, en tant que coprince et de là où je suis. On parle d'un accord d'association avec l'Union européenne depuis des décennies. Des décennies. Il a été commencé, arrêté, repris, il a été amélioré, mais je crois que vous y êtes, que nous y sommes. Parce que cet accord, il a été finalisé, il sera signé avant l'été par la Commission européenne, par les États membres, ce qui permettra d'engager la ratification au Parlement européen et en Europe en fin de cette année et en début d'année prochaine. Cet accord, il a été bien négocié, dans le sens où il est complet, il permet d'avoir l'accès au marché unique et à sa force, et il a été aussi bien négocié, si je puis dire, avec mon autre casquette en tant que membre de l'Union européenne, parce que vous avez des périodes transitoires très longues qui vont permettre aussi de dire, si on n'est pas content sur telle chose, on peut revenir en arrière. C'est pour l'Andorre une promesse d'avenir, un jalon naturel pour cette principauté profondément européenne par sa géographie, son histoire et sa culture. Il va permettre de renforcer l'accès aux universités européennes. Il va permettre à vos entreprises d'accéder plus facilement au marché unique, à votre culture de mieux rayonner, à vos acteurs économiques d'être beaucoup plus forts, en même temps qu'il préserve les singularités d'Andorre et qui permettra d'évaluer à chaque fois pour revenir en arrière si ça ne vous va pas. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que si maintenant vous dites non, en fait on ne veut plus de cet accord-là, en tout cas pas celui-là, on va continuer de l'améliorer. Alors vous prendriez une responsabilité qui n'est pas à considérer à la légère. Et je le dis parce qu'en tant qu'État membre, je me suis beaucoup engagé pour vous aider à finaliser cette négociation. C'est que si à la fin vous disiez non, ou pas maintenant, on va renégocier, nous on sera meilleurs, on va faire une meilleure négociation, la porte ne se rouvrira pas. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que la Commission européenne et tous les gens qui se sont engagés pendant des années pour arriver à cet accord, maintenant conclu, ils diront « on en a marre de ces gens-là ». Je vous le dis avec affection, ils diront « on en a marre ». Ça fait des années qu'ils nous font le coup. Je me suis battu pour inscrire cet accord dans l'agenda. Parce que quand on a à gérer l'Ukraine, l'Iran, la crise énergétique, la crise migratoire, l'union des marchés de capitaux, il faut convaincre la Commission européenne d'avoir du temps pour notre Andorre. Ils me regardaient tous en disant « Vous êtes sympa, vous, mais c'est vos affaires. » Et donc, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Le mieux est l'ennemi du bien. D'autres principautés en Europe ont un peu fait ça il y a quelques années. Fini. Si au fond, vous dites « Ça ne nous intéresse pas maintenant, on va l'améliorer », les Européens seront là. Ils diront « Bah, vous reviendrez plus tard, quand on aura le temps et quand vous aurez bien réfléchi. » Et pendant longtemps, les gouvernements n'oseront plus rouvrir ce chapitre. Vous savez, me replongeant dans ce qui est notre identité, il y a cette sage maxime héritée de 1748 et du vigier épiscopal d'Andorre, Anthony Fitter y Rossel. Il écrivait « Avant d'entreprendre les choses, il faut les consulter 100 fois. une fois résolue, les exécuter rapidement, dès que l'occasion se présente, car elle s'échappe et s'envole très vite. Que cette parole de 1748 nous inspire, parce que cette maxime vaut. On peut toujours mieux faire, mais c'est là, maintenant, c'est très bon, très fort, ça vient de loin. Saisissez-le. Parce que c'est bon pour Andorre, dont la vocation est européenne. Parce que cette principauté a vocation à rayonner en Europe, en gardant sa singularité. Parce que la force d'Andorre est d'avoir justement toujours tenu cet ancrage et ce rapport à l'universel, cette singularité pyrénéenne et cette capacité d'accueil, cet amour du catalan et cette générosité avec le français et tant d'autres langues. Cette petite enclave pyrénéenne est européenne. Qu'elle la saisisse pleinement en respectant ses singularités. Cet accord le permet. Allez-y.
2: Normalment, les visites dels coprínceps doncs, poden animar també a les línies polítiques i en aquest cas, de, jo penso que Macron va ser molt clar en aquest sentit i no només va fer una defensa aferrissada de la Unió Europea i d'Europa, sinó que va acabar el seu discurs dient visca Europa i visca Andorra. I això jo crec que és una novetat respecte a altres discursos que hi ha hagut d'aquestes característiques i que és totalment simptomàtic del moment que vivim.
5: Andorra, amb els sous que doneu i els habitatges que tenim. Aviam quin Andorra vol treballar, Andorra.
0: El cap de govern, durant el seu Parlament, el seu discurs a la plaça del poble, ha estat escridassat tot al llarg del seu Parlament. L'habitatge, evidentment, és un tema complicat a Andorra.
2: Sí, l'habitatge, evidentment, és el motiu que va generar aquestes protestes. Penso que són protestes totalment lògiques, tenint en compte la situació que s'està vivint. També doncs, hi ha hagut debat no, al voltant d'aquesta qüestió, de si protocolàriament doncs, tocava que en una visita doncs, d'aquesta importància hi haguessin aquestes protestes d'ordre intern. Jo en aquesta qüestió doncs, no hi entro, però és cert doncs, que van existir i que el tema de l'habitatge és un problema a Andorra, tenint en compte doncs, les circumstàncies orogràfiques, la realitat del país, el model econòmic també de país i, per tant, doncs, això influeix. També no deixa de ser cert que tots els grans territoris de l'entorn a nivell que tenen una demografia important, això també s'està produint. És a dir, estic pensant, per exemple, en Barcelona i en qualsevol altra capital on el problema de l'habitatge també és candent. Aquí la diferència és que, clar, el país és el que és, les dimensions són les que són i que no tenim una àrea metropolitana a la qual créixer. I, per tant, doncs, és molt difícil que es pugui plantejar un creixement demogràfic si paral·lelament no hi ha una possibilitat d'oferir habitatge a la gent que viu en el país. No? I això realment és un dels punts candents. I l'altra qüestió és que des de la pandèmia tenim els lloguers congelats i ara mateix el govern d'Andorra està treballant amb la descongelació dels lloguers de manera progressiva en els propers 3 anys i això el que genera és una situació d'inseguretat a moltes persones que viuen de lloguer, que al final és una part important de la població andorrana. No? Per tant, doncs, la situació és problemàtica. El govern ja està intentant donar solució, però segurament la solució està arribant una mica més tard del que potser la ciutadania esperaria. No? I és lògic que hi hagin aquestes protestes. També he de dir que les protestes, tot i que van ser molt sorolloses, penso jo que van ser minoritàries. El problema és que els xiulets sempre fan molt més soroll que els aplaudiments. No?
0: L'altre tema, encara potser més candent, més delicat, és la despenalització de l'avortament.
4: Je sais que lorsqu'on parle de l'interruption volontaire de grossesse, beaucoup d'Andorrans le réclament. Nombre de nos partenaires l'attendent. Ceci doit se faire dans le respect des institutions, des équilibres, des consciences de chacun, de la tradition aussi et de la principauté. Mais votre gouvernement a fait une proposition d'avancée. Elle me paraît proportionnée. Et avançant sur la dépénalisation pour les femmes, elle va sur ce chemin. De là où je suis, sans préempter vos débats à venir, je souhaite avec affection que ce débat progresse et qu'il permette de répondre à une demande que j'entends.
0: evidentment se veu que la població és molt sensible en aquest tema. Alguns m'han dit que posaria en qüestió el sistema actual del sistema dels dos coprínceps d'Andorra. Com...
2: Sí, aviam, aquest tema també és el més complicat, jo penso, de tots plegats, perquè no només és un tema legislatiu, com podria ser l'acord d'associació amb la Unió Europea, sinó que també és una qüestió que afecta directament el model de país.
3: Pel que fa a la interrupció voluntària de l'embaràs, no defugim el debat.
0: Xavier Espot, cap de govern d'Andorra.
3: Sabem que és una qüestió complexa, amb implicacions institucionals profundes, però també sabem que és una reivindicació present a la nostra societat i a l'agenda internacional. El govern treballa per trobar una solució ponderada, dialogada, que permeti despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs sense que això comprometi el nostre sistema polític. Perquè sabem que no hi haurà avenços des de la precipitació, però tampoc des de la inacció.
2: Al final, Andorra, primer de tot, reconeix la protecció de la vida en totes les seves fases en la seva Constitució. Per tant, aquest és un dels elements que podria doncs, dificultar la qüestió de l'avortament. Però també hi ha una altra qüestió, que és que nosaltres tenim un copríncep que és doncs, un bisbe de l'Església Catòlica, que depèn doncs, també del Vaticà i que, per tant, de fer-se la despenalització de l'avortament, doncs, el que podria passar és que... el copríncep episcopal no hi estigués d'acord, abdiqués i automàticament això provocaria també l'abdicació del copríncep francès, de tal manera que un tema legal com és la despenalització de l'avortament el que podria canviar és el model polític d'Andorra tal com el coneixem avui en dia. Per tant, aquest és un dels principals problemes. Com s'està plantejant de solucionar això? Doncs primer de tot, la qüestió, i crec que té tota la lògica, és que demana una part també important de la societat, és que es tregui la dona del codi penal, és a dir, que l'avortament es despenalitzi. Això vol dir que es podrà avortar a Andorra? No. En principi, no es podrà avortar a Andorra. El que hi haurà és que la llei el que no perseguirà és les dones que hagin avortat seguint els tres supòsits bàsics, encara que ho hagin fet fora del país. Aquest és una mica el plantejament del que hi ha ara, no? del que s'està fent. I, de fet, és el que el copríncep Macron, al final, va dir que ell creia que s'estava seguint el camí correcte. És a dir, al final, quan va venir el 2019, ell va plantejar que donava suport als plantejaments que volien la despenalització de l'avortament, però va dir que això era una qüestió del Consell General. Durant aquests anys, el Consell General doncs, ha fet la seva tasca i ara arribat aquí s'ha trobat doncs, amb la posició aquesta actual que estic plantejant i ell hi ha donat suport, no? De dir s'està avançant en el bon camí i s'està fent mantenir l'equilibri tradicional d'aquesta Andorra amb el model dels pariatges i dels coprínceps. No? I, per tant, al final doncs, va validar aquest procés que s'està fent. Jo crec que el següent pas és, primer de tot, que el Consell General doncs, pugui acabar de fer aquest procés legislatiu i que després doncs, el Vaticà acabi acceptant doncs, que amb aquest canvi no suposa un canvi a la seva presència a Andorra a través del copríncep episcopal.
0: Oliver Vergés, moltes gràcies per aquests moments passats junts per parlar de la visita del copríncep francès d'Andorra, mateix temps president de la República Francesa, que és el seu últim viatge, la seva última visita com copríncep. Ha dit que tornaria, però bé, ja veurem.
2: Ja ho veurem, sí, realment. En tot cas, doncs... plaer poder-ho explicar i també doncs, poder donar a conèixer una mica la realitat d'Andorra fora de les nostres fronteres.
0: Moltes gràcies.
6: Com mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
7: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
8: Des valencians del pas de l'any. O ara o mai.
9: Perquè no ens arrebatem.

0: Federació per la Llengua i la Cultura Catalanes amb el Consell General. Hi va haver molta participació dels que en diferents sectors treballaven per la catalanitat. Joan Miquel Turón, de la Federació, en parlava a Ràdio Arrels arran de la publicació de les seues conclusions.
1: Aquests estats generals de la catalanitat, de fet, tenien dos objectius. El primer objectiu era el Consell General, que volia saber, conèixer el moviment català, saber les seues reivindicacions i els seus menesters. El segon objectiu, que era sobretot l'objectiu de la federació que organitzava aquests estats generals, era de fer un estat de la catalanitat a Catalunya Nord, feta per els actors de cada component d'aquest moviment català, per, diguem, donar una perspectiva, uns projectes per continuar aquesta catalanitat dins l'any 2000. Diguem, quins objectius es donava al moviment català perquè l'any 2000 sigui un any de reconeixença de la catalanitat i per fer viure o sobreviure la catalanitat, diguem, fins a l'any 3000. Doncs aquesta reunió era feta de forma sota formes de tallers, amb diversos tallers, i cada persona, cada responsable de taller, tenia davant d'ell actors del moviment català. Els punts concrets que han sortit d'aquests estats generals de la cultura catalana, el primer és la constitució a càrrec del Consell General d'un ofici del bilingüisme.
2: Aquest ofici s'ha votat fa poc, fa unes quantes setmanes. Com valoreu ja aquesta votació del Consell General?
1: Nosaltres, de cara a tot el conjunt de les altres llengues de l'estat francès, hem vist que hi havia una mancança primordial, és que a partir que sigui Alsàcia, País Basc, Bretanya, hi ha un institut de la cultura alsaciana, bretona o basca, oficial, diguem, o sostinguda oficialment. El que psicològicament és molt important, perquè entre un moviment català que és marginal i que sembla d'oposició, ser a l'interior reconegut per les institucions és una altra cosa. Doncs aquest ofici del bilingüisme, el primer objectiu és de retrapar, diguem, tot aquest temps que hem perdut.
0: Gener 2000, Joan Miquel Turón, de la Federació per la Llengua i la Cultura Catalanes, en el moment de la publicació de les conclusions dels Estats Generals de la Catalanitat que s'havien celebrat 6 mesos abans a Estagell.
3: Rosselló,
4: Vallespí,
3: Conflent,
4: Cerdanya,
3: Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 8 de maig del 1965 es publica el disc La Casa del Sol Naixent del grup Els Dracs. Era un sextet de música pop en català. Es poden considerar pioners en aconseguir l'èxit. Proposaven versions en català de cançons internacionals de grups com els Beatles, The Animals o Johnny Hallyday. L'adaptació lingüística la feia Ramon Folch i Camarasa. La formació històrica del grup Els Dracs la componien Jordi Carreras, Miquel Oliver, Alfred Pla, Vicenç Carròs, Faustino García i Manel Cordero. Aquest disc, La Casa del Sol Naixent, va ser el primer que van publicar. Precisament escoltem la cançó que dona títol al disc, un tema tradicional del folk nord-americà popularitzat pel grup The Animals i versionat en català pels Dracs.

0: Fins aquí la Casa del Sol naixent del grup Els Dracs.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Anem, doncs, de bracet amb el fullet dels bons auguris. Estiguem de bon humor, tant com es pot, i a tall d'introducció agradosa al retrat general. Anem tirant en companyia del bufó un xic boig, el que saltironeja en gir de l'estàtua hieràtica de les certituds més demolidores. Anem endavant amb un riure a cada cantonada. Ara, no pas un riure massa frívol, ni sorneguer, el que desuneix. Tampoc un riure fanfarró, o bé nerviós o glaçat. Ni el riure per oblidar-ho tot, el que serveix per posar pegats a les nafres de cada vida. No, un riure més ardú, d'artigaire d'espais desconeguts, generós. Un riure per prendre distància amb les coses. Fresc, enàrgit, que fa la passa lleugera, l'alè allandat i la mirada franca. És el riure que hi romp, que entra en tromba, que ens treu d'un cop tot pes inútil i esvaeix la bilis negra en la qual ens compleem a vegades. També pot ser interior, si es vol. Un terra trèmol amb sordina. De Joan Francesc Castex Ei, retrat petit de tot i res, edicions Les Presses Littéraires, 2016.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

0: plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
0: A Radio Arrels, el nostre coneixedor de planta és l'Albert Mallol, que ens parla d'una planta que es troba al Conflent. Bon dia, Albert.
1: Bon dia, Enric. Ja tornem a ser aquí.
0: Endavant.
1: Vinga, avui parlarem d'una planta de la família de la col, que es diu Diplotaxis erucoides. Veurem que és una planta interessant.
2: Hola, petita urgència, si pots anar a l'Instagram i suprimir la primera història
1: ja,
2: perquè no s'ha suprimit.
1: Ja ho pensem.
0: Sempre dels usos en parlarem al final.
2: Això?
1: El gènere Diplotaxis
2: ve
1: de
2: una...
1: dos mots
2: grecs. Lisa, no pots fer atenció, sisplau.
1: I taxis. El primer vol dir doble i el segon vol dir rang. I fa referència a la manera en què estan posades les granes en el fruit, que és un fruit allargat i fa dues fileres, doble filera. Això és el que vol dir. I erucoides, el que vol dir és com la ruca, com una d'aquestes ruques que trobem en llocs que venen plantes per menjar.
0: D'acord.
1: A Catalunya Nord, el nom que sembla que seria el d'aquí, o el més d'aquí, perquè n'hi han recollits d'altres, seria ruca blanca, tot i que n'hi han de recollits com caps blancs, cardet, rabanissa i ruca. Però el que sol utilitzar-se és el primer que hem dit. En altres territoris n'hi ha d'altres, rabanissa blanca, citró, eruga silvestre, arviniana, arviniana blanca, morritor, rabanell, rabanell blanc, garbiana blanca i d'altres. I en occità també en té un bon grapat, planto blanco, naveles, roqueto blanco, roqueto d'asa, planto blanco, roqueta salvatge, roqueta, rabanela i rabacao. Tot va relacionat amb la ruca. Més endavant veurem per què.
0: Ah, i ara la descripció.
1: No? I ara la descripció. Per fer-nos una idea, des de la ràdio, com és aquesta planta.
0: Sí, l'Albert Mallol fa descripció a la ràdio, que no és gaire evident, eh?
1: No, no, recordem, no és gaire evident.
0: Sí, recordem sí. Que després al podcast podeu veure la imatge, la foto de les plantes que presentem.
1: Exacte, després amb la imaginació que tinguem i amb la fotografia ens podem acabar de fer la idea de com és. En aquest cas parlaríem d'un vegetal que és prou gran quan té condicions, que pot arribar a fer força, fins a 70 o 80 centímetres, però això no és pas habitual. El que sol fer és entre 20 i 50 centímetres, és a dir, un màxim de mig metre. Té una tija, des de la mateixa base fa moltes ramificacions, que són força llargues, i és, podem veure en les tiges, que té pèls, pas molts, però en té, es toca i ho notes. I té unes inflorescències al cim d'aquestes branques molt, molt, molt, molt, molt allargades. Les flors serien tota la part aquesta terminal i déu-n'hi-do davall com arriba, però les d'avall solen ser fructificades i les que estan actives, és a dir, les que estan per ser pol·linitzades, que són obertes, són al capdamunt. Les petites llegums, anava a dir, o fruits, millor així, fan un angle bastant obert respecte de la tija. I veurem que al cim d'aquests fruits hi ha com una petita llengüeta. Si parlem una mica de les fulles, veurem que les de la part de baix tenen pecíol, són allargades i són molt, molt, molt retallades.
0: Què són pecíols?
1: Pecíols seria aquesta petita tigeta que aguanta la làmina de la fulla.
0: D'acord.
1: I en canvi, si mirem les de dalt de tot, no el tenen i més aviat fan unes orelletes que abracen la tija, amplexicables. També les de dalt són molt retallades, de vegades una mica dentades, de vegades sinuoses, com si fessin arcs. Són d'una estructura força variable. I dels fruits ja n'hem parlat, com són, les granes, doncs, amb dues fileres disposades i molt, molt, molt, molt, molt, molt menudes. I els pètals, prou grans.
0: És una flor blanca.
1: Sí, és una flor blanca, però que de vegades és un poc morat o morat blavós. Llavors, no ens quedem només en trobar-la blanca, perquè la podríem trobar també amb un aspecte diferent. Aquesta planta sol florir després de les pluges de tardor i durant tot l'hivern. I l'hivern, justament si hi ha hagut pluges, és quan es mostra més bonica, més vigorosa. Després, a mesura que la primavera va avançant, doncs hi ha molt menys floració i estan, doncs, pràcticament tots els peus, doncs, tots fructificats. Tot i que, si té condicions, la podem trobar en qualsevol mes de l'any. Però
0: si torna a ploure i amb el sol de guerra,
1: sí,
0: potser...
1: I no queda torrada, això, amb un racó que hi hagi humitat i que tingui la llum necessària, doncs es podria trobar en qualsevol mes. Però el més habitual per veure-la seria precisament durant el període hivernal.
0: On la trobem?
1: Sí, exacte. Els cultius, en llocs que no es cultiven també, és dir, erms, en llocs que hi ha runes i vores de camins. Això seria els hàbitats per damunt de tot. Pot aparèixer en altres indrets, però majoritàriament és en aquests que acabem de dir. I si després mirem una mica a casa nostra, als Països Catalans, per on te la tenim, doncs veurem que és una planta típica de les terres mediterrànies i de les muntanyes submediterrànies, és a dir, quan ja comencen a ser un poc més fresques. Si anem a mirar aquí al Conflent on n'hi ha, ho veurem de seguida, és a la part plana del Conflent i entra un poc en les valls fins a Fullà i pas massa més amunt. No li agrada que faci fred. En canvi, com més avall anem, si sortim de Boleternera per avall i anem cap a la plana del Rosselló, veuríem que és una planta força, força abundant. I a tot Catalunya, doncs, la podem trobar, doncs, més aviat en la línia costanera i uns quants quilòmetres en dins.
0: I família de la col, doncs, es menja com a col?
1: Es menja, sí. D'entrada, potser podríem dir una cosa que els apicultors coneixen o els agradarà saber, que és una planta mel·lífera. Perquè floreix, i de manera profusa, justament quan hi ha poques flors. Llavors, les abelles tenen menjar i tenen pol·len i totes les altres coses que repleguen. Seria més o menys l'època que se sol veure bé, època que floreixen els ametllers. Per fer-nos una mica la idea quan la podríem anar a cercar, si és que no la coneixem. Si parlem del menjar, s'aprofita pràcticament tot. L'arrel no ho conec, però flors, fulles, tiges i granes. I les granes eren conegudes popularment a la Mediterrània com a wasabi mediterrani.
0: Oh.
1: Ah, caram, és una cosa que pica una mica, llavors això ens apropa a la mostassa. D'entrada, que hem parlat de la mel, justament la mel que es produeix a partir de la planta, té un sabor proper a la mostassa, un poc amargós, però es veu que és molt, molt, molt, molt indicada per a pràctiques terapèutiques i per gastronomia. Una curiositat, però que també és interessant de conèixer. Després, cal saber que en temps passats es veu que no tenia massa bona reputació la planta, però no sé si és que com que té aquests palets a les fulles, la fa una mica de mal menjar si és crua, cuita probablement hi ha coses que tenen sabor millor i se va anar racunant. Però darrerament, i tenint en compte com va tot el tema climàtic, doncs hi ha noves propostes. I, per exemple, hi ha un grup de persones que treballa amb recerca d'etnobotànica i en fa difusió i diu que es pot fer servir de la mateixa manera que es fa servir el wasabi. Ja tenim una idea de com la podríem emprar, però si volem anar un poc més enllà, doncs mira, les fulles es poden utilitzar per coure mongetes o pasta. Crues o cuites es poden posar a les amanides o en brous. Una cosa a tenir en compte és que és millor agafar-la, les fulles, troncs, abans de que surtin les flors, perquè amb la floració perden el vigor i queden, no tenen bon aspecte. Seria abans de que sortís la planta, això més aviat seria una cosa a fer a l'hivern. I les tiges, per exemple, crues, es poden fer servir també amb amanides, si són tendres, o bé posar-les a les sopes. Vull dir que tenim un ampli marge de possibilitats per utilitzar aquesta planta. I finalment dir que hi ha algun registre que parla que ha estat útil com a planta medicinal, però sé pas per què. I això seria tot.
0: Gràcies, Albert. Doncs recordem el nom.
1: Sí, el nom seria, en català, Roca Blanca, i en llatí, Diplotaxis erucoides.
0: Moltes gràcies, Albert. Fins aviat.
1: Fins aviat, Enric.
0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol, Camproví.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Aquests dies arriba a Catalunya Nord el Festival Zazú, que és un festival organitzat per Jazzebra, però per un públic més jove i infantil. I avui tenim la sort de tenir aquí l'estudi de Ràdio Arrels, l'Alice, l'Emili i la Lívia. Bon dia a les tres.
7: Bon dia.
6: Que venen, doncs, a explicar-nos una mica com serà aquest festival Zazú a Catalunya Nord. I per aquest festival hi ha moltes activitats previstes, sobretot pel cap de setmana del 16 i el 17 de maig. I primer de tot us demanarem que ens expliqueu una mica quines són aquestes activitats.
7: Sí. El dissabte 16 de maig, al matí, a les 11 en punt, a l'Institut Jean Vigo hi haurà un supercineconcert amb imatges i dibuix animats. Un músic que tocarà contrabaix, Marie Groyer. La tarda podrem fabricar les nostres pròpies màscares a Miam Collectif. El taller serà animat per a artistes al vespre a les 18 en punt a la Casa Musical. Hi haurà un gran espectacle que s'anomena La Fête Farfelue du Mont Pointu. Un concert on tothom pot ballar i cantar. Tot seguit, hi haurà una demostració de capoeira, un ball que ve del Brasil.
6: Diumenge les activitats seran a Argelers. Què podeu destacar de les activitats de diumenge?
8: Doncs diumenge serà una gran festa al Parc de Valmy. Hi haurà ple de concerts, de tallers i jocs per als infants. Hi haurà un espectacle especial per als infants tot petits. El temps de haiku en català per als bebès de 6 mesos a 3 anys. Després hi haurà un carrusel, músics que se passegen per tot arreu i un taller per crear estels.
6: D'activitats també n'hi ha durant tota la setmana i arreu de Catalunya Nord. Ens podeu dir una mica quines són aquestes activitats?
7: Durant la setmana, el Festival Zazú marxa en gira amb un espectacle que es diu Tatalia. És una aventura sota el mar, a l'encontre de balenes. Aquest espectacle és per als infants de més de 9 mesos i serà jugat a Vilafranca de Conflent, a OCJ i a Port Vendres. Com això, Tothom pot veure l'espectacle.
6: I a vosaltres, de totes aquestes activitats que hi haurà en aquest festival, quina us agrada més?
8: Doncs l'activitat que m'agradaria fer és crear estels, però tot el que has previst ha de ser genial.
7: L'activitat que m'agradaria fer és l'espectacle de Tartaglia i les màscares a Miam Col·lectiu. I per acabar, jo seria l'espectacle de Tartaglia i els estels.
6: Molt bé, doncs, Alice, Emili, Livia, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Arrels i per explicar-nos aquest festival Zazú aquests dies a Catalunya Nord i que convidem a la gent a participar-hi. Moltes gràcies a les tres.
8: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Adéu.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
5: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

que mai hi ha un darrer tren, que sempre en passa un altre. Darrere d'uns ulls nous hi trobaràs un mar, el mar més infinit que tu

0: Il volcio e la rumba.
1: Attento.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de jazz.

Serà un joc que hi jugarem moltes vegades. Barrejarem el seny i el cos, descobrirem noves olors i el món idíl·lic de les fades. I fes-me creure que m'estimes de valent, que el que dóna amor l'acabarà rebent. Com si el demà no hi fos mai més, com si l'avui

dos sols. Fes-me l'amor un altre cop, com si el demà no hi fos mai més.

exactly that. That don't do it for me. Need my kicks?

0: me up, treats me oh so nice, though he knows he too will pay the price.
1: Joaret, a Canet, 95.
2: Parla-me i digues-me cos amb aquesta llengua rosa que arrossega pels carrers. Digues-me coses boniques, digues-me coses bendites sense pensar res més. Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua boja que s'ha perdut en caminets. Digues-me que la setmana

per s'estimar. Cal tenir temps com una mà retirada a la fi de la jornada. Tornarem a ser tots solets. Digues-me coses boniques, digues-me coses ben dites, per demà cal ser refets. Cada dia una cadena te se posa su l'esquena, com vols fer per fer projets? Digues-me lo que se passa

ganes de fer coses i a la plaça te reposes o sabes per més ulets. Dis-me coses boniques, dis-me coses ben dites, caminem però de través. Parla-me, dis-me coses amb aqueixa llenga rosa que fa vergonya al burgès. Dis-me que la parola de sus el foc de la història ten el tap que em pot pas més.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Aquests dies arriba a Catalunya Nord el Festival Zazú, que és un festival organitzat per Jazzebra, però per un públic més jove i infantil. I avui tenim la sort de tenir aquí l'estudi de Ràdio Arrels, l'Alís, l'Emili i la Lívia. Bon dia a les tres.
6: Bon dia.
5: Que venen doncs, a explicar-nos una mica com serà aquest festival Zazú a Catalunya Nord. I per aquest festival hi ha moltes activitats previstes, sobretot pel cap de setmana del 16 i el 17 de maig. I primer de tot us demanarem que ens expliqueu una mica quines són aquestes activitats.
6: Sí. El dissabte 16 de maig, al matí, a les 11 en punt, a l'Institut Joan Rigó hi haurà un supercineconcert amb imatges i dibuix animats. Un músic que tocarà contrabaix, Marie Groyer. La tarda podrem fabricar les nostres pròpies màscares a Miam Collectif. El taller serà animat per a artistes al vespre a les 18 en punt a la Casa Musical. Hi haurà un gran espectacle que s'anomena La Fête Farfelue du Mont Pointu. Un concert on tothom pot ballar i cantar. Tot seguit, hi haurà una demostració de capoeira, un ball que ve del Brasil.
5: Diumenge les activitats seran a Argelers. Què podeu destacar de les activitats de diumenge?
7: Doncs diumenge serà una gran festa al Parc de Valmy. Hi haurà ple de concerts, de tallers i jocs per als infants. Hi haurà un espectacle especial per als infants tot petits. El temps de haiku en català per als bebès de 6 mesos a 3 anys. Després hi haurà un carrusel, músics que se passegen per tot arreu i un taller per crear estels.
5: D'activitats també n'hi ha durant tota la setmana i arreu de Catalunya Nord. Ens podeu dir una mica quines són aquestes activitats?
8: Durant la setmana, el Festival Zazú marxa en gira amb un espectacle que es diu Tatalia. És una aventura sota el mar a l'encontre de balenes. Aquest espectacle és per als infants de més de 9 mesos i serà jugat a Vilafranca de Conflent, a Oceja i a Port Vendres. Com això, tothom pot veure l'espectacle.
5: I a vosaltres, de totes aquestes activitats que hi haurà en aquest festival, quina us agrada més?
7: Doncs l'activitat que m'agradaria fer és crear estels per a tot el que és previst de ser genial.
6: L'activitat que m'agradaria fer és l'espectacle de Tatalia i les màscares a Miam Collectif.
8: I per acabar, jo seria l'espectacle de Tatalia i els estels.
5: Molt bé, doncs, Alís, Emili, Lívia, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Arrels i per explicar-nos aquest festival Zazú aquests dies a Catalunya Nord i que convidem a la gent a participar-hi. Moltes gràcies a les tres.
7: Gràcies.
6: Adéu.
9: Ràdio Arrels, en FIAC 95.

0: Acredite.
1: On anirem? Què farem?
2: L'agenda de Radio Arrels.
3: Bon dia. Sóc en Bernat Casals, el president de l'associació Aeronau de Maó. Vos convidi a la 24a edició d'Identicat, a la festa de la catalanitat, que tindrà lloc a Pesia de la Ribera i a Maó del dimecres 13 de maig al diumenge 17 de maig. Tots els espectacles són gratuïts. Cançó, animació musical, castells, teatre d'improvisació, divertit, correfoc, bèstia de foc, gegants, concerts. El programa exacte, amb els horaris, els podeu tenir escoltant Radio Arrels o sobre la pàgina web aeronau.cat, aeronauestacat.cat. Cliqueu sobre la rubrica Identicat. Vos esperem nombrosos per la festa de la llengua i de la cultura catalanes que té menester de molta ajuda i l'ajuda de tothom. Gràcies.
4: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac. Andorra, el país sobirà, és l'únic que té català com llengua oficial i pròpia, i és que Àngels Mac, és que hi ha atacs contra la llengua, com se poden pensar per als altres parts dels països catalans?
1: Bé, la situació d'Andorra respecte als demés és evident que és molt diferent, perquè nosaltres doncs, la tenim com a llengua oficial per escrit amb una ordinació del Consell General des del 1938, ratificat el 1968, però a més doncs, també posteriorment a l'any 99 i una última llei el 2024. Per tant, doncs, podem legislar, tenim més eines per poder doncs, protegir la nostra llengua oficial. Nosaltres més que atacs veiem doncs, com són reptes que se'ns presenten bàsicament perquè és un país doncs, que rep molta immigració temporera, o sigui, amb feines temporals per, per les estacions d'esquí o per l'hostaleria a l'estiu, i per tant doncs, fa falta també doncs, una protecció perquè no la perdem, perquè si tenim molta gent de fora que parlen altres llengües i ja s'entenen entre ells, doncs no perdem aquesta utilització del català, que és una riquesa per tots.
0: Les últimes lleis pel català de cara lligada als contractes de treball, no? És que això ha plantejat alguns problemes, reticències?
1: No, de fet, el que va fer va ser un gran increment de persones interessades en anar als centres d'autoaprenentatge i a les classes de català, que són les dues coses gratuïtes doncs, proporcionades pel govern d'Andorra, i doncs, hi ha hagut un increment. De fet, s'ha creat també un nivell A.1, doncs, que són 30 hores de classes de català, perquè doncs, tenen un diploma oficial, però a més és el que serveix per poder renovar el permís de residència, no els contractes de treball, sinó el permís de residència i treball per poder treballar a les persones que tenen contracte i permís per residir a les valls.
0: Parlem també, perquè potser hauria estat la bona introducció, quines són els idiomes parlats a Andorra, evidentment fora del català.
1: Sí, de fet és que hem de comptar també que Andorra té tres sistemes educatius gratuïts, que són el sistema religiós, que forma part del sistema espanyol, el sistema francès i el sistema andorrà. El sistema religiós, les classes són en català, el sistema espanyol nacional espanyol són en castellà, el sistema francès són en francès, però tenen també unes hores, tant l'un com l'altre, de classes en català i d'institucions del país, i l'escola andorrana, que des del 1982 dona classes, que va començar amb maternal i després va continuar amb primària i secundària i batxillerat i finalment la Universitat d'Andorra, que són en català. Llavors, doncs, els infants aprenen la llengua. Els pares, a lo millor no, però ja tenen doncs, un referent a preguntar doncs, als seus fills quan tenen dubtes, perquè a Andorra hi ha al voltant de 100 nacionalitats diferents. Per tant, algunes nacionalitats molts, com espanyols o ara sud-americans, portuguesos n'hi ha uns 9.000, francesos n'hi ha uns 4.000, però hi ha nacionalitats d'arreu del món que doncs, tenen altres llengües, però amb petit nombre de persones.
0: Es pot viure a Andorra sense parlar català?
1: Sí, clar. sense parlar català i sense, o sigui, parlant la seva llengua, quan estan amb els seus, amb el seu entorn, doncs hi ha portuguesos que han après català i que doncs s'ho han fet seu i doncs es consideren del país, però d'altres doncs que han vingut grans i que viuen en el seu entorn de treball amb altres portuguesos, en els seus habitatges amb altres persones portugueses i no arriben a parlar una altra cosa que portuguès. Però doncs lo normal és que doncs si arribes amb nens petits, doncs almenys els nens n'aprenen. També s'ha de tenir en compte de que abans hi havia molts anglesos que venien la temporada d'hivern a esquiar i llavors venien molts monitors anglesos i neozelandesos i australians a fer la doble temporada, o sigui, el seu estiu venien a fer l'hivern a Andorra perquè tenien molt turista anglès i llavors d'aquests alguns s'han quedat, però ara no és així, venen més espanyols a esquiar a Andorra i han vingut, les persones que han vingut són d'Amèrica del Sud, o sigui, argentins i Xile, que també fan la doble temporada quan ells tenen l'estiu a venir a Andorra a treballar l'hivern. Les persones que venen diverses temporades seguides, doncs ja aprenen català, però les persones que venen una sola temporada per 4 mesos no fan aquest esforç, no? Però sí que hi ha moltes persones que consideren que és una riquesa i una manera d'integrar-se al país poder parlar en català.
0: Andorra no fa part de la Unió Europea i actualment es proposa que el català sigui llengua de la Unió Europea. Com poden intervenir els andorrans, potser la gent, els andorrans mateixos, però les institucions?
1: Bé, Andorra, quan va entrar a la ONU o quan va entrar l'any 93, després de l'aprovació de la Constitució o entrant al Consell d'Europa, doncs ja hem introduït la llengua catalana al món i a Europa. De fet, el govern d'Andorra ha signat un acord d'associació amb la Unió Europea

0: poden ser utilitzables per Catalunya o si us deixen a la Catalunya del Nord també.
1: Àngels Mac, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Enric.

R. Els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. L'any 1999, François Calvet, en aquell moment només batlle del Soler, havia estat diputat i ho tornaria a ser, ara és senador batlle, amb l'historiador Ivo Hoffman van tenir la iniciativa de començar a treballar per presentar a l'UNESCO la candidatura del tren groc al Patrimoni Mundial de la Humanitat. La regió Llenguadoc-Rosselló i la SNCF s'hi van afegir després.
3: Tots els batlles de Cerdanya, bueno, de que són de Cerdanya, de Conflent, van dir que sí, que això els interessava molt. Llavors, amb l'Ivo Hoffman comencem aquesta idea de fem seguir aquesta idea de fer del tren groc un patrimoni mundial, com és la cité de Carcassona, com és el canal del Midi, com és també el Pont du Gard. Llavors, ara tenim molt de feina perquè cal fer un exercici molt, molt difícil, és donar estudis de tota la línia, de les característiques tècniques, també dels paisatges de tot el vall, de la Tet, i després, quan haurem fet tot aquest estudi, la tenim de donar al Ministeri de la Cultura i de l'Environnement, que ells tenen de portar el dossier a l'UNESCO. Però tot això posarà almenys més de 2 anys, si seguim avançant de manera bona. Perquè ja havíem fet inscripció, ja havíem fet inscripció al patrimoni francès del Pont Gisclar i del Pont Séjourné. Són els ponts que es troben quan es va d'empresa de Fontpedrosa, pujant entre Fontpedrosa i Fetges. Llavors aquí ja es poden veure aquests ponts que són de l'enginyer Séjourné, que era un company de l'Eiffel. I que si aneu a París, a la Tour Eiffel, a dalt, ja parlen del Séjourné. Llavors havíem començat així. Ara fem també el Parc Natural Regional i el Tren Groc és aquesta espina dorsal d'aquest vall i de més en valorització de tot aquest parc. Llavors em sembla que de posar el Tren Groc Patrimoni Mundial donaria un èxit molt fort pel vall de Tet.
2: El 1999, Francesc Calvet, batlle del Soler, explicava a Ràdio Arrels la iniciativa que havia tingut amb l'historiador Ivo Hoffman de presentar la candidatura del tren groc al Patrimoni Mundial de la Humanitat. El febrer del 2002 es va presentar la candidatura. El tren groc, o més ben dit, la línia de Cerdanya, es troba inscrita a la llista indicativa, una mena de llista d'espera, per la candidatura al Patrimoni Mundial de la Humanitat.
0: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
3: Vos també comuniqueu a la gent la iniciativa, l'acte, la festa, l'exposició o el concert que organitzeu. Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 ràdio@radioarrels.cat

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som al Vallespir, on s'alça una de les abadies carolíngies més antigues de Catalunya, Santa Maria d'Arles. L'abadia de Santa Maria es troba al vell mig del poble d'Arles, un vilatge que va créixer al voltant d'aquest santuari. Es creu que la primera abadia d'aquella zona va ser fundada a finals del segle VIII, però no hi ha constància de la construcció actual fins al segle X. L'abadia té una església romànica de tres naus i un claustre del gòtic primitiu, construït uns anys després. Un dels elements més destacats d'aquesta abadia nord-catalana és la Santa Tomba, un sarcòfag paleocristià del segle IV que es creu que contenia els cossos dels sants Abdó i Sanent. Pel que es diu, de l'interior hi brolla aigua de manera ininterrompuda. Arles, que és un dels municipis centrals del Vallespir, també és la protagonista d'un poema de Joan Salvat Papaseit. Aquest poeta barceloní, sovint musicat per Joan Manuel Serrat, va escriure dins del recull Ossa Menor el Vileta d'Arles diumenge a la tarda, que malauradament no ha estat musicada. Al Vallespir s'hi fan diferents concerts de música clàssica durant l'any, a més dels concerts d'orgue des de la mateixa abadia d'Arles. Sentirem l'orgue històric d'Arles en un concert de Christine Tarchan de l'any 2014.

0: Hem sentit l'orgue d'Arles en un concert de Christine Tersan de l'any 2014.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
3: No puc seguir aquest joc, les normes no han estat mai el meu fort. Això és el que vull creure, reinvento mil excuses i així aconseguir els meus tresors.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En un episodi precedent vos he donat adreces de sites internet que podeu consultar per comprovar una paraula, la seva ortografia, el seu sentit o la seva utilització, i així progressar en l'aprenentatge del català. Bé, se sap que per progressar no hi ha res com jugar amb la llengua. En línia, a internet, us divertireu amb la versió catalana del Scrabble, catamots.cat. És una iniciativa de la Federació Internacional de Scrabble en català. I jugareu contra companys o contra l'ordinador. Si no, cada dia, el diari digital VilaWeb proposa Motli, mot-li. Per deducció, acabareu per trobar el mot misteri del dia. És sobre el model Mastermind, però pas amb colors, amb lletres. Una altra versió molt similar que podeu baixar al mòbil, jo vos recomano l'adreça elmot.gelozp.com. El mateix VilaWeb us confronta diàriament al paraològic. Vos trobareu de cara a cara amb un conjunt de 7 lletres, amb les quals heu de formar un màxim de paraules. Bé, la lletra dels mig és obligatòria. És un joc molt addictiu, amb molts seguidors. S'organitzen fins i tot concurs locals, també a Catalunya Nord, abans de la gran final a Barcelona.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Mias, 95.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull,

perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstic.

Per què vull aquesta cançó de Joan Manuel Serrat, que és un músic barceloní nascut l'any 1943 i és un dels cantautors catalans més coneguts arreu del món. Va començar la seva carrera artística com a membre dels 16 jutges i de la Nova Cançó, amb grans cançons que serien molt importants pel catalanisme en un moment de lluita contra la dictadura franquista. Serrat va ser un cantautor molt estimat a Catalunya. L'any 68, Serrat va començar a publicar alguna cançó en castellà, cosa que va provocar moltes crítiques per part dels seus companys. Aquell mateix any, Televisió Espanyola li va oferir representar Espanya, encara franquista, al Festival d'Eurovisió, cantant el La La La en castellà. Finalment renunciaria a anar-hi, segons sembla, dient que no hi aniria si no la podia cantar en català. Finalment seria la cantant madrilenya Maciel qui cantaria aquesta cançó en castellà al Festival d'Eurovisió i guanyaria el certamen. Després d'aquest fet, Joan Manuel Serrat continuaria publicant àlbums en català, com el disc de cançons tradicionals, però compaginant-ho cada vegada més amb àlbums en llengua castellana, a vegades fins i tot signant-ho amb un nom espanyolitzat com a Juan Manuel Serrat. Amb les seves obres en castellà, Serrat ha fet una carrera musical molt prolífica als països hispanòfons i encara amb una vinculació política denunciant dictadures sud-americanes. Tot i això, Serrat ha abandonat progressivament el catalanisme, fins al punt que durant el procés independentista era una de les cares visibles de l'espanyolisme a Catalunya. Aquest fet ha comportat que molts catalans el considerin com un traïdor. Malgrat tot, això no impedeix que les cançons de Joan Manuel Serrat siguin unes de les peces més valuoses del patrimoni musical de la nostra llengua.

La presó del rei de França, aquesta cançó tradicional recuperada per Joan Manuel Serrat i que potser alguns de vosaltres coneixeu amb la recuperació que va fer després el grup Elèctrica d'Arma, que és una versió molt més animada, només musical, i que de fet també toquen molts grups de grallers arreu dels països catalans. Aquesta cançó, però, té una arrel tradicional i va ser Joan Manuel Serrat qui la va recuperar.

0: sempre amb mi.
1: I hem acabat aquests 10 minuts de Joan Manuel Serrat amb la cançó Una guitarra. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manuel Serrat.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 8 de maig del 1965 es publica el disc La Casa del Sol Naixent del grup Els Dracs. Era un sextet de música pop en català. Es poden considerar pioners en aconseguir l'èxit. Proposaven versions en català de cançons internacionals de grups com els Beatles, The Animals o Johnny Hallyday. L'adaptació lingüística la feia Ramon Folk i Camarasa. La formació històrica del grup Els Dracs la componien Jordi Carreras, Miquel Oliver, Alfred Pla, Vicenç Carròs, Faustino García i Manel Cordero. Aquest disc, La Casa del Sol Naixent, va ser el primer que van publicar. Precisament escoltem la cançó que dona títol al disc, un tema tradicional del folk nord-americà popularitzat pel grup The Animals i versionat en català pels Dracs.

0: aquí la Casa del Sol naixent del grup Els Dracs.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Són la Simone d'Aeronau de Baó. Vos informi que dins el marc d'Identicat torna el grup L'Inestable de Puigcerdà amb el seu teatre d'improvisació humorístic. Serà el divendres 15 de maig a 20:30 a la Bilbao a Baó. Aquest any el grup presentarà Improbable, un espectacle que fins i tot no és un espectacle dins el sentit passiu del terme, sinó una relació viva i jubilatòria on actors i públic se senten junts utilitzant una llengua que estima. Expliquen que el que diu la llei de la probabilitat és que si llancem un dau suficients vegades, acabarem obtenint tots els resultats possibles. Mais que passa quan el dau no té números i les regles les inventa el públic en temps real? Alors on existeix pas més teatre en català a Catalunya Nord, el grup de Puigcerdà és el que necessitem. Pensat per a tots els públics i de franc. Allez, fins a

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Patsy Cline, una cantant nord-americana que, a diferència d'altres col·legues seves, mai no va fer d'actriu, però en els poquíssims anys que va viure va tenir temps de deixar una petjada profunda en la música country fins al punt que les seves cançons es troben avui en més de 80 pel·lícules. 83 per ser exactes, sense comptar les pel·lícules de televisió i sèries. Patsy Cline va néixer el 1932 i el 1940, quan tenia 8 anys, la seva mare, per al seu aniversari, veient que tenia talent musical, li va regalar un piano. I realment tenia molt de talent. Els diumenges cantava al cor de l'església local i als 14 anys ja cantava regularment a l'emissora de ràdio de la ciutat. Patsy Cline, amb una gran confiança en si mateixa, tot i ser adolescent, es va presentar sola a l'emissora demanant que li fessin una prova, i el cas és que tenia una veu tan excepcional que la van agafar. Però l'any següent, quan tenia 15 anys, els seus pares es van separar, el pare era alcohòlic, i va ser ella qui va ajudar la mare a tirar endavant sense el sou del pare. Ho feia treballant de dia a una farmàcia i als vespres cantant en clubs locals. La cançó que li hem escoltat es diu She Got You, Ella t'ha atrapat, i apareix a la pel·lícula Country Strong, protagonitzada per Gwyneth Paltrow, sobre una cantant de música country en hores baixes per culpa de l'alcohol. Aquesta és ara una altra de les grans cançons de Patsy Cline, San Antonio Rose.

San Antonio Rose, una cançó de Patsy Cline que trobem a la banda sonora de la pel·lícula Sweet Dreams, Dolços Somnis, del britànic Karel Reiss, un dels grans directors del que va ser el Free Cinema anglès. La pel·lícula Sweet Dreams és una biografia de Patsy Cline interpretada per Jessica Lang. Al principi l'escollida era Meryl Streep, però finalment es va decidir que els protagonistes serien Jessica Lang i Ed Harris, Harris en el paper d'un dels seus marits. En va tenir dos de marits. Amb el primer, Gerald Cline, va estar-hi casada 4 anys. De fet, el cognom Cline era d'aquest marit. Ell en realitat es deia Virginia Patterson. I amb el segon marit, Charlie Dick, van estar junts 6 anys fins que ella va morir. Com ja us podeu imaginar, tractant-se d'una biografia, la pel·lícula Sweet Dreams va plena de cançons de Patsy Cline. A més, Jessica Lange fa un treball esplèndid i va estar nominada a l'Oscar. La relació de Patsy Cline amb el primer marit, Gerald Cline, era difícil que acabés bé, perquè ell no era un home del món de l'espectacle i ella passava molt de temps fora viatjant amunt i avall i fent actuacions. I amb el segon marit, Charlie Dick, va tenir-hi 2 fills i va decidir aturar durant un temps la seva carrera per fer de mare, però quan la va reprendre, ell tampoc va encaixar gaire bé les seves absències i hi havia moltes tensions i molta gelosia. Ja sabem que en la cultura patriarcal les servituds professionals d'un marit són molt més acceptades que les d'una esposa. L'any 1961, quan tenia 28 anys, va patir un accident de cotxe que la va apartar durant un mes dels escenaris, però després ja tot van ser èxits. El productor de Patsy Cline va aprofitar la seva riquesa vocal per fer que fos acompanyada per grans arranjaments de corda en comptes del so vibrant de la guitarra de Cher, que era l'habitual dels cantants country d'aquell temps. I això va fer que la música country en general canviés per sempre. Una altra pel·lícula sobre Patsy Cline, a banda de Sweet Dreams, és Vull ser lliure, de Michael Apted. És una biografia de la cantant Loretta Lynn i de Patsy Cline. De fet, Loretta Lynn i Patsy Cline eren molt amigues i al final estan interpretades per Sissy Spacek en el paper de Loretta Lynn i per Beverly D'Angelo en el de Patsy Cline. Més enllà d'això, hi ha una cançó d'amor molt cinematogràfica cantada per Patsy Cline que va ser tot un èxit. Es tracta de la cançó True Love, amor autèntic, que Cole Porter va compondre per a la pel·lícula Alta Societat. Bing Crosby, en aquella pel·lícula, li canta Grace Kelly en un iot. Ella s'hi afegeix, tot seguit, i acaben cantant-la tots dos. Aquesta és la versió de Patsy Cline.

True Love, una de les grans cançons d'amor de la història. Com he dit, la va compondre Cole Porter el 1956 i Patsy Cline la va interpretar el 1961, dos anys abans de morir. El 5 de març de 1963, Patsy Cline va telefonar a la seva mare des de Kansas City, on havia anat per fer-hi un concert benèfic, i li va dir que era a punt de pujar a un petit avió que la tornaria a Nashville. L'avió es va envolar. Tot va anar bé. Va fer una aturada en una població d'Arkansas per posar benzina i després, a les 5 de la tarda, va fer una altra aturada a Tennessee. Aquella tarda feia molt mal temps, un temps intempestiu, i el gerent de l'aeròdrom els va aconsellar que no volessin, que passessin la nit allà i esperessin l'endemà per reprendre el viatge. Fins i tot els va oferir l'allotjament i el sopar de franc com a convidats. Però van dir que no, i a les 6 i 7 minuts es van enlairar un altre cop. Va ser l'últim vol d'aquell petit avió, perquè 13 minuts després, a les 6 i 20 minuts, l'avió es va estavellar en un bosc. Al principi no donaven els ocupants per morts, però quan van escorcollar la zona i van trobar els cossos, el forense va determinar que havien mort en el mateix moment de l'impacte. I, esclar, immediatament, les emissores de ràdio i televisió van difondre la notícia que Patsy Cline havia mort en l'accident. Els únics objectes personals que van recuperar d'ella van ser un encenedor, un cinturó i una pulsera que ara són el Saló de la Fama de la Música Country de Nashville. Actualment hi ha una placa de bronze en el lloc exacte on l'avió es va estavellar i a la tomba de Patsy Cline diu: "La mort no pot matar allò que mai no mor, l'amor." Patsy Cline tenia només 30 anys i avui l'hem recordat en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so pel simple plaer d'escoltar-la. De totes les cançons que Patsy Cline va cantar, la més famosa és Crazy. És una peça escrita per Willie Nelson que ràpidament va cantar Patsy Cline i que es va convertir en un estàndard de la música country. Després se n'han fet moltes altres versions, però Willie Nelson deia que la versió de Patsy Cline tenia ànima, delicadesa i una dicció perfecta. En total hi ha 19 pel·lícules que la porten incorporada a la seva banda sonora. L'any 2024, la revista Rolling Stone va classificar Crazy en el tercer lloc de la llista de les 200 millors cançons country de tots els temps. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

0: Somni, la sardana de Manuel Serra i Puigferrer, que Gentil Puigmoreno ha volgut que sonés en aquesta memòria. En record, ha dit, dels seus primers amors a Tolosa del Llenguadoc, on va passar part de la seva infantesa i adolescència. Aquesta és la segona part de la memòria amb ell. A la primera ens ha parlat de Rocafort, al peu de Montserrat, on va néixer l'any 34. La família fa la retirada al febrer del 39, el pare passa pel camp d'Argelers i la resta de la família els porten a Épinal, al nord-est de França, i finalment es retroben i s'instal·len a Tolosa, que en aquell moment era un centre molt important de refugiats. Milita a les Joventuts Socialistes Unificades, després ho farà el Partit Comunista Espanyol, va a París, organitza viatges clandestins per portar premsa del partit a l'estat espanyol, fa un viatge a la Unió Soviètica acompanyant el poeta Marcos Ana, que ha passat 22 anys en presons franquistes, i comencen els dubtes sobre la línia del Partit Comunista, del que finalment serà expulsat, com també ho va ser en aquell moment Jorge Semprún, entre altres. L'expulsió es fa efectiva després de 3 anys passats a Algèria per conèixer els primers anys de la independència i l'experiència de l'autogestió. Arriba el maig del 68 i ell es troba a París. Passes el maig del 68 a París, adquiriden a Catalunya perquè has d'explicar què ha passat o què està passant, i et quedes a viure a Catalunya? T'instal·les a Catalunya?
1: Sí, efectivament. És que al mateix temps, doncs, em parlo de la meva dona, és que en maig del 68 per mi va ser un trauma polític, un canvi de país, un canvi de tot, de vida, no? De feina, també. Ja no sóc dibuixant industrial, que allà tenia un sou molt important als Tom, havia pujat en graus, jo. Sí. I trobo feina en una acadèmia de Sabadell, la FIEC, de Terrassa i Sabadell, en què guanyo així com 10 vegades menys, una cosa així, no? Però m'agradava el canvi, i aquest canvi m'anava bé de canviar d'aires, canviar també de país i canviar de tot, de professió i de relació sentimental. Això em fotia molt, però també era tot plegat, no? Era una ruptura total. Passava d'una democràcia relativa, gaullista, a una dictadura. Això no hi guanyava, però aprenia a militar amb ells.
0: I on milites, a Catalunya?
1: Sabadell, a Sabadell, i el PSUC em recupera.
0: El PSUC, eh? Sí,
1: sí. El PSUC em recupera, i jo sóc expulsat, i els vaig dir, eh? Però em diuen, això no fa res, se'n fotien d'això que fossin. Això són coses de París, sí. Nosaltres passem d'això, necessitem gent com tu preparada perquè ens ajudi.
0: El PSUC és el Partit Comunista de Catalunya.
1: Sí, d'alguna manera. Partit Socialista Unificat, sí, però ja està controlat. Sí. A partir del nomenament de López Raimundo, sí, és ell. Quan jo li dic què ha passat amb en Comorera, no m'ho vol dir, i no m'ho pot dir, perquè l'han posat a ell com a secretari general al lloc
0: d'en
1: Comorera, que és a la presó.
0: Sí. Ja ho hem comentat al començament, el Comorera el denuncia a Ràdio Pirenaica.
1: Sí, perquè és un dissident, perquè no segueix, perquè no ha acceptat la decisió del Comitè Central de fer de tal manera que el PSUC sigui realment controlat per un comitè central del Partit Comunista d'Espanya. És a dir, els demanen d'integrar-se dins del Partit Comunista d'Espanya i ell no vol. Nosaltres som un partit independent i amb això ell no canvia. I té la seva estructura i vol retornar a Catalunya, sí, passant per cert per aquí, per el Conflent, a dalt, la Cerdanya, i arriba a Catalunya i durant 2 o 3 anys fa vida clandestina fins que és atrapat.
0: Mm-hmm. Ell continua fent el treball, no?
1: El treball de totes les seccions del partit del PSUC.
0: No, vull dir, continua publicant la revista Treball?
1: No.
0: Crec, a nivell personal,
1: no sé.
0: Gairebé?
1: Potser sí. Treball serà recuperat per el partit de López Raimundo, del, sí, PSUC de López Raimundo. El que passa és que el PSUC és una mena de cosa estranya perquè es refà cada cop de totes les peripècies que li passen, no? I fins i tot hi ha nous elements que entren, que l'antifranquisme produeix, i que fa escriure a una noia, la Cebrián, Estimat Psuc. És un dels llibres que ha fet aquesta noia, ah, sí, perquè és molt estimat també en López Raimundo. Curiosament, també en Raimon queda sota...
0: Hi ha una cançó que Raimon dedica a López Raimundo.
1: I que considera que és un home, un bon home, sí, no? És a dir, tu ets efectivament molt... era un bon home, jo el reconec,
0: sí,
1: l'he freqüentat. Però el que jo no sabia és que l'havien anomenat... En aquell moment no sabia que l'havien anomenat en el lloc de en Comorera, no?
0: Mm-hmm.
1: I això sí que és una altra cosa.
0: Gentil Puig Moreno, ets a Catalunya i el 69 a l'estat espanyol es declara l'estat d'excepció.
1: Sí.
0: I la policia et busca.
1: Sí, però bé, l'estat d'excepció perquè hi ha hagut unes vagues a Astúries molt importants, per una banda, i hi ha hagut fets del rectorat de Barcelona, on han defenestrat
0: el bust
1: de Franco. I això, escolta, els queda clar, molt malament, i per les dues coses, o per les tres, potser passen més coses, fan l'estat d'excepció. I l'estat d'excepció vol dir que foten a la presó tota una sèrie de professors de la Universitat Central, 100 professors, que cauen a la presó de Barcelona. I en Jordi Soletura, concretament, diu a la seva dona que el visita que en Gentil s'amagui, perquè l'estan buscant, la policia no el coneix. Jo feia 6 mesos que era a Catalunya, efectivament, no em coneixien encara, i em volien conèixer, perquè el meu nom havia sortit a moltes agendes dels dirigents, amb telèfons diferents, amb adreces diferents, i la policia buscava. Però no em trobaven perquè jo anava canviant d'adreça, vivia a Sabadell, després a Barcelona, etc. El fet és que en aquell moment... El 69, a través de la dona d'en Jordi Soletura, em diuen, mira, et donarem l'adreça de 2 advocats i aquests et diran on has d'anar, però has de fugir de seguida d'allà on ets. Jo vivia en aquell moment al carrer Sant Pere de Barcelona, de la Rambla, a baix de tot. Sí. Sant Pere es diu?
0: Sí, és possible. Hi ha un Sant Pere, és
1: fort. Sí. Sant Pere. I d'allà un advocat em ve a veure i és el pare de la Montserrat Roig.
0: D'acord.
1: Enric Roig? No sé.
0: Tomàs?
1: No sé com es deia.
0: Tomàs Roig, em sembla. Roig. Sí.
1: Jo ho descobreixo després. Sí. Ell i la seva dona, la Franci Torra, no sé si és possible això. Sí, la seva mare. Els dos m'ajuden a arribar fins a Montserrat. Em porten a Montserrat. Jo no sabia on em portaven. Em van dir, posa tots els teus afers del teu cotxe, el teu cotxe dins el pàrquing, dins un pàrquing, i allà que s'hi estigui el temps que sigui necessari.
0: A Montserrat vol dir a l'abadia de Montserrat.
1: I em porten a l'abadia de Montserrat, però jo no ho sabia. És a mesura que avancem i veig la muntanya, vaig dir que em porteu a l'abadia. Sí, en aquell moment ho diuen. I em lliuren, em presenten al pare Freixa, que serà el que serà responsable d'acollir-me i d'orientar-me dins de l'abadia. Mm. Un home excel·lent, un benedictí excel·lent.
0: A Montserrat s'han fet reunions polítiques importants,
1: sí,
0: sota el franquisme,
1: clar.
0: Han acollit a molta gent.
1: L'Assemblea de Catalunya es reunia allà. I la Guàrdia Civil va envoltar tot a Montserrat, però no podien entrar.
0: Mm. I vas estar temps aquí a Montserrat?
1: 3 setmanes.
0: D'acord.
1: Però 3 setmanes memorables, és a dir, que no m'he tornat benedictí per atzar. Però m'ha agradat molt, el Virolai a les 5 de la tarda, escolta, era una cosa terrible.
0: Vivies amb els monjos?
1: Sí, clar, tenia la meva cel·la.
0: Sí, sí, sí.
1: A les 8 del matí m'havia d'aixecar, ells s'aixecaven a les 5, feien matines, jo no, em salvava de les matines.
0: I a cap de 3 setmanes pots tornar a la vida normal? O?
1: La vida mai és normal. La meva vida
0: sota
1: mai
0: el franquisme
1: normal.
0: No era.
1: Però torno allà a viure a Sabadell, aleshores, i a casa del meu cosí. I a casa del meu cosí fem una traducció, entro en contacte a través de busco feina, a més de professor, perquè era molt mal pagat, busco feines de traductor, i demano a Jordi Soletura que em digui algunes possibilitats de feina, em diu, mira, Cinera necessita traduir llibres, edicions de Cinera, dirigida per Espriu, necessita estar fent una col·lecció sobre el segle XVIII. Ves-hi de part meva. Hi vaig i trobo en Felip Cid, que era un poeta i un cirurgià, i va esdevenir una mica entranyable. I ell em diu, efectivament, donarem a traduir Jacques le Fataliste de Diderot. Tenim 10 llibres programats del segle XVIII. Hem arribat a la conclusió amb Descriu que el segle XVIII és el forat negre de la cultura catalana. Com que el 1714 van marxar tots els intel·lectuals cap a Viena, ens hem quedat sense intel·lectuals al segle XVIII i no hi ha un forat negre. I volem editar 10 llibres dels il·lustrats, dels filòsofs del segle XVIII, tant Goldoni com a Itàlia, com Hume a Anglaterra, com Montesquieu, Diderot, Rousseau, etc. Voltaire. Voltaire ho va traduir en Sarsenedes, conte filosòfic. I jo vaig traduir Jacques le Fataliste, que és excel·lent. I va ser una experiència fabulosa. Amb el meu cosí vam treballar sobre... Ell tenia el seu català de l'interior i jo tenia el meu català de l'exterior, dels mestres republicans, sí. I feia un català estrany el meu. Feia una barreja entre els dos i sortia una obra que agradava tant a l'Espriu com a en Felip Cid. Feien algun retoc, ells, sí. Però anava bé. Quan...

0: sorpresa.
1: A Gentil Puig Moreno, i als 71, quan tens 37 anys, comences o participes al que es pot considerar com un començament del que serà després l'Escola de Mestres.
2: Sí, tinc la sort de treballar a l'Institut Français. Després d'aquesta acadèmia hi ha una reunió que es fa entre especialistes i em demanen on treballo. Treballo doncs en una acadèmia privada de Terrassa i Sabadell, però em diuen has de venir a treballar amb nosaltres a l'Institut Français de Barcelona. M'ho diu el director. El director que veu els meus diplomes, dius, tens un lloc aquí per tu i allà m'orienten per fer el pròleg de Jacques le Fatalista, també reconec, i allà el responsable pedagògic de l'Institut Français em diu, tenim una demanda d'un senyor que vol muntar una escola de mestres catalana i em demana un professor que sigui català i francès, que sàpiga francès i català, i em diu, ets l'únic que tenim. Així és que hi pots anar quan vulguis, treballant, ells treballen al matí, tu faràs els cursos aquí a la tarda i va bé, podràs compaginar una cosa i l'altra. Mm-hmm. Em dono de baixa de la FIAC de Sabadell i vaig treballar només 6 mesos o un any i soc professor de l'Institut Francès de Barcelona. Avui per entrar-hi és molt més complicat. Sí. Però va ser molt interessant aquesta col·laboració entre l'Institut Francès i l'Escola de Mestres, és a dir, que van col·laborar, i jo vaig descobrir en el programa o la idea que tenia en Pallach. Pallach m'explica, volem fer una escola de mestres per formar mestres per Catalunya, en català i amb cultura catalana i llengua catalana. Jo així, escolta, fabulós, participo. I va ser una experiència increïble. Érem a l'Hospital de Sant Pau, a la Casa de Convalescència, un edifici magnífic.
1: Encara sota el franquisme, eh?
2: Sota el franquisme, el 71. Sí, sí. El 71. Era una sucursal de l'Escola de Magisteri de Girona. Uh-huh. Ell ho tenia tot muntat i ben lligat. I era una cosa molt modesta. Eren 30 alumnes i 10 professors. 30 alumnes, que hi havia 20 que fugien del País Basc, que eren estudiants bascos, i 10 noies catalanes que anaven de bòlit, perquè els 20 els perseguien a elles, no? Va ser un any increïble, aquell any, per a aquelles noies, no? I va ser el primer curs que vam fer de formació de mestres per Catalunya. I vaig descobrir professors que jo desconeixia, com la Marta Mata, com l'Octavi Follat, com la...
1: Gent important a la pedagogia a Catalunya.
2: Exacte. Sí, sí. Ell va buscar, ell coneixia tothom, sí, sí, en Pallach. I va lligar tota una sèrie de gent, i ens va agrupar allà, i ens va dir, bé, comencem una experiència nova. Mm-hmm. Ell sortia de la presó, l'havien engarjolat també, cada 2 per 3 l'engarjolaven, i va ser per mi la descoberta d'una altra cosa, és a dir, relligàvem amb la pedagogia dels anys 30, és a dir, els anys 30, la renovació pedagògica de la República. Tot això era per mi una descoberta fabulosa, no?
1: Això portaria després a l'Escola de Mestres, l'any
2: 74. A Sant Cugat, això, és quan s'hi ajunta Rosa Sensat.
1: I 20 anys després seria l'actual Facultat de Ciències de l'Educació.
2: Sí, això és l'evolució normal de la institucionalització de tot plegat.
1: En seràs professor aquí?
2: Sí, clar. No, de totes, de la primera, d'en Pallach, durant 2 anys.
1: També la Facultat de l'Educació.
2: Sí, sí, sí, però durant 30 anys, aleshores. En total, 30 anys. Sí. Fins l'any 2000, que em jubilo.
1: Gentil Puig Moreno, després de la mort de Franco, el 75, vius a Catalunya, s'inicia la dita transició democràtica que portarà a la legalització de la majoria de partits polítics i a unes eleccions l'any 77. Tu has entrat a militar abans amb el PSC, no?
2: Sí, es crea el PSC el 76.
1: Sí, el Partit dels Socialistes de Catalunya.
2: Sí, amb en Reventós i tota una sèrie de gent.
1: I és el començament, tu?
2: És el començament, sí.
1: Sí, d'acord.
2: I sóc, com m'hi presenta en Romà Planes, que ell m'havia conegut al Casal Català de París, en Romà Planes i el seu company Àngel Castanyer eren del secretariat d'en Tarradellas. I ja van fer ells el primer viatge, el 77, cap a Madrid, on Suárez, el president espanyol, parla amb ell i el reconeix com a serà la primera institució reconeguda per als postfranquisme, no? Per la transició. I és en Romà Planes, que també està bé del moviment socialista de Catalunya, com també, em sembla que també en Reventós, doncs que em presenten Reventós i em diu qui sóc, etc. i m'accepten, i també em diuen, mira, ja que has tingut una experiència comoreista, sàpigues que dins del PCC hi ha una fracció de comoreristes que també hi són, i me'ls van presentar.
1: En aquell moment la gent hi creu, amb aquesta transició?
2: Tothom hi creia, és a dir, no ens satisfeia plenament, però nosaltres estàvem en dinàmica.
1: Menys a l'extrema esquerra, els independentistes,
2: sí,
1: que eren minoria en aquell moment.
2: Els independentistes eren ultraminoria, és a dir, ells eren un 2 o un 1%, no sé què representaven, però no se'n parlava. Dels, molts més d'aquestes fraccions, algunes havien integrat el front, per exemple, va integrar el PCC també. Així és que la cosa era que es posava en marxa una grossa maquinària, que era el PCC, no? I a més, per mi ha estat una experiència única, perquè el socialisme mai havia triomfat a Catalunya. Primer hi havia els anarquistes, en pugna amb els comunistes.
1: Sí.
2: Els comunistes van expulsar el 37, amb els fets del Puig del 37, es fan amb la direcció del moviment obrer i de polític de la Generalitat. És a dir, que el Partit Comunista, el PSUC, té una gran... Però els socialistes queden arraconats, sempre arraconats i oblidats i arraconats.
1: Sí.
2: En lloc que el 76, finalment, el socialisme torna a ser protagonista, i el PSUC ja no ho és. El PSUC és segon o tercer en aquelles eleccions. Hi ha també el partit de Suárez, l'UDP, que em sembla que...
1: UCD.
2: L'UCD, que és el segon partit a Catalunya. I ells són tercers o quarts, no sé què. Curiosament. Han lluitat molt, però no han tingut el ressò electoral.
1: Tu vius el restabliment de la Generalitat, el retorn de Tarradellas, no? Les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, que no porten a la presidència socialista, tal com s'esperava, sinó a la presidència de Jordi Pujol. Des del Partit Socialista això es va viure de manera dramàtica, gairebé, no?
2: Bé, no sé com dir-te, ara no recordo, però suposo que no els va agradar gens. Tenien les seves desavenències ja, que venien de més lluny, de l'Assemblea de Catalunya, dins de a Catalunya. Suposo que no els va agradar. Jo, si vols que et digui, passo de tot això. Jo, en aquell moment, a veure, sóc un socialista especial que ve del comunisme, a més, amb tot, i de l'eurocomunisme, sobretot, d'en Jordi Soletura, de Bandera Roja. Vaig militar també a Bandera Roja durant 2 o 3 anys abans d'ingressar al PCC. I ell continua dins que consti que ell, en Jordi Soletura, continua amb Bandera Roja, s'entrega al PSUC i no pas al
1: PSC.
2: I en aquell moment jo em separo de Jordi Soletura, però després en Jordi Soletura, no sé com...
1: Va acabant al PSC.
2: Va acabant al PSC. I va ser ministre de Cultura d'Espanya.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Gentil Puig Moreno, el 1980 et doctores en filologia romànica,
2: sí,
1: a Montpeller.
2: Sí, et volia dir sobre això. Jo tenia una altra dèria, que era la pedagogia i que era la didàctica i la investigació sociolingüística. És a dir, mentrestant, per això la política per mi va ser, a partir d'aquells anys, quedo una mica desfraudat també del PSC, perquè vaig veure una corredissa de gent que volien figurar i volien ser reconeguts diputats i tal, i regidors, etc. a Barcelona, un tal Batlle encara ho és,
1: sí?
2: I era un dels corredors de fons aquest, i jo això no m'agradava gens, jo tenia altres dèries, que era la universitat en el fons, no?
1: Sí.
2: Per això la política per mi passa un segon plan en aquell moment, així que era important abans, passa durant el franquisme, durant la transició també, però quan veig la corredissa, jo me n'aparto i me'n vaig a la universitat més tranquil, que diu, no?
1: A la universitat, als estudis...
2: Estudis universitaris, sí.
1: I aquest doctorat en filologia romànica el fas amb dues eminències.
2: Sí, Robert Laffont.
1: L'occitanista,
2: sí,
1: i Vadim Margarit.
2: Un amant de Catalunya, és a dir, sí, que ell ha vingut a Catalunya, ha vist tot el procés sota el franquisme, ell segueix de molt a prop i està molt content de dirigir la meva tesi, perquè es passa també per aquí, no? I em va dir Margarit, perquè també m'havia ajudat anteriorment.
1: Després, a la UC de Prada, comences treballs de sociolingüística.
2: Sí, descobrim la sociolingüística a Prades, perquè hi és la Racil, que ve de Stanford, i ell ha invitat també altres persones americans que assisteixen a la Universitat Catalana d'Estiu. Una Joy Robinson, que em va influir molt, em va ajudar molt a entendre què era la sociolingüística, i per mi esdevé, en aquell moment, la nostra arma fonamental. I em va dir també, en un llibre que va publicar sobre la llengua dels barcelonins, ell es planteja també qüestions de la llengua, per què, la llengua per qui, la llengua com instrument social, no? I això, llengua i societat, és la sociolingüística i permetrà de fer lleis lingüístiques també.
1: El Parlament votarà lleis lingüístiques a les que participes, també.
2: Sí, hi ha una comissió de tècnics en la qual participo també amb en Badia i Margarit i tot el grup, el Vallverdú, Joaquim Torres, etc.
1: Recordes amb quins criteris es va fer aquella primera llei lingüística?
2: Sí, la recordo perquè tenia jo algunes desavenències amb la Aina Moll, que també era socialista, amb els seus germans a Mallorca, que eren diputats. Però, del punt de vista tècnic, recordo que teníem alguns detalls, diguem-ne, secundaris, però...
1: Sí.
2: Però era interessant el debat que teníem, no?, en aquells moments sobre què s'havia de privilegiar i com s'havia de fer. Jo actuava com justament socialista dins d'aquell grup tècnic, com llengua i classes socials, és a dir, com podíem integrar la classe obrera dins el procés de normalització lingüística. Què calia fer per integrar la classe obrera dins del procés de normalització lingüística? Tant a la UGT com a Comissions Obreres, no?
1: Se'n van fer dues de lleis lingüístiques,
2: sí,
1: no?
2: Sí, el 89, perquè entre tant hi havia passat moltes coses, que era, havíem ingressat a l'Unió Europea, per una banda, i ens vam adonar que la primera llei no havia complert tots els seus objectius, i especialment en el domini de la justícia. Tota la part jurídica havia quedat en mans del castellà, gairebé. Jo recordo un notari que jo li deia, jo vull els fulls en català. I em va dir, d'acord. I li van donar, la secretària li va donar el full en català. I ell m'ho va llegir, i no ho llegia, en castellà. I signava cada full. Però sí, jo no entenia això. Però vull dir, ho tenien tant al cap, sí, el castellà, la llengua jurídica del castellà, que encara que fos escrit en català, ho veia en castellà. I, efectivament, la de 89 insisteix sobre els dèficits dels cossos de seguretat, dels cossos dels Mossos d'Esquadra,

0: sento trets i uns crits. I era de les, del, de cort, a les Corts hi havia el cop de...
1: El 23 de febrer.
0: Sí, amb el Tejero.
1: Del 81 era?
0: O 82, no recordo.
1: Sí, sí, sí.
0: 81.
1: Sí, 81.
0: I em vaig dir, què faig? Mitja volta cap a Perpinyà?
1: O I què vas fer?
0: Vaig continuar a poc a poc fins a Barcelona, de puntetes, no? Ah. I allà vam estar esperat tots pendents de la ràdio fins sí. a mitjanit que va sortir. Tranquil, Jordi, tranquil.
1: Sí, sí. Professor aquí a Perpinyà, just quan ha arribat a, aquí als estudis de Ràdio Arrels, hi havia un antic alumne teu.
0: Ah, sí.
1: Que evidentment t'ha saludat, com a antic professor.
2: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

0: Gentil Puig Moreno, des del 2000 és professor honorari de les universitats de Perpinyà i l'Autònoma de Barcelona, i és l'any en què amb la teua dona us instal·leu a Ceret.
1: Sí, és perquè ella ha guanyat una plaça a la Universitat de Rennes, però en becat des d'aquí li demana de reintegrar els estudis catalans aquí, perquè saben que ella ha treballat en català. En fons, ella traduïa els discursos d'en Pujol quan érem a Barcelona. És a dir, que no solament treballava el català, però el treballava a un nivell molt alt, no? Feia també les cartes en francès d'en Pujol cap a Delors, cap a els belgues, o Mitterrand, etc.
0: I a Ceret descobreixes el Vallespí.
1: Sí, no coneixia el Vallespí. Ah, escollim Ceret per als estudis pel nostre fill. Vèiem que hi ha un liceu, vèiem que no està lluny de l'autopista, jo vaig molt sovint a Barcelona, i no està lluny de Perpinyà, 30 quilòmetres, i trobem una casa bonica allà i ens instal·lem allà.
0: I participes activament en la vida cultural del Vallespí?
1: Encara no, però vaig descobrir la gent.
0: Sí, perquè crearàs amb d'altra gent el Centre Cultural Català del Vallespí.
1: És el 2004, em sembla que finalment, del 2001 al 2004... Ah, del 2001 al 2004 faig llibres de francès també, de català, perdó, pagats per l'estat francès. Per primera vegada és un manual pagat per l'estat francès, i són fets aquí a Perpinyà, i a vegades he fet gravacions aquí, sí, a Radio Arrels amb en Pere. Sí. Així és que... Però descobreixo la gent, descobreixo les associacions del Vallespí, i els dic que hi ha molta gent que està treballant al català, i per què no us ajunteu? I vaig dir, doncs, hem de fer un centre cultural juntant totes les associacions del Vallespí. Crearem el Centre Català...
0: Centre Cultural Català.
1: Del Vallespí.
0: Del Vallespí.
1: Sí, sí, sí.
0: I fareu una revista.
1: Després, un any després. Sí. Però allà hi assisteixen quatre balles de les ciutats més importants que ens recolzen també. I l'associació tira endavant. Tenim unes 20 associacions del Vallespí. N'acabaran haver-hi 30 o 35 al final. I jo descobreixo que una revista Vallespí va existir als anys 30. Però escrita en francès. Els intel·lectuals d'aquella època eren els únics a parlar i a escriure francès. Però la gent del

0: poble parlava tots, parlaven el català. I aquella revista estava molt ben feta, amb un francès molt pulcre, el francès de París, gairebé, de la intel·lectualitat de París. I vaig dir, hòsties, doncs hem de fer el mateix, però en català, aquest cop. I, efectivament, vaig demanar els drets, perquè hi havia hagut una segona edició, i a Vallespir, dels anys 30, van fer, no sé, 6 o 7 números, o 8. Després en van fer 3 als anys 90, i nosaltres començàvem l'any 2005 amb el primer número de Vallespir. L'any 2006. Avui hem fet estem publicant el 15, el número 15.
1: Sí,
0: I
1: sí.
0: Joan Pau Escudero te la presentarà.
1: Molt bé. El 2007 es crea la col·lecció Eines Noves, que
0: a la universitat,
1: publica,
0: això.
1: Sí, publicava articles i monografies de temàtica nord-catalana,
0: sí.
1: Dirigida per tu i en Domènec Bernardó, el professor.
0: Sí, jo diria per Bernardó i jo.
1: Sí?
0: És ell la punta de llança.
1: D'acord. Ja havia existit unes primeres
0: sí,
1: Eines Noves, eh?
0: Havia existit Eines.
1: Eines. Això,
0: I ara
1: Eines.
0: Existeix
1: Eines Noves. D'acord. El 70 era amb en Joan Borrell i en Jordi Estivill.
0: Exacte.
1: Molt bé. Més tard, arribem al 2012, tens 78 anys.
0: Carai, sí que em segueixes la pista.
1: I publiques el llibre de memòries, El passat ens empaita, vicissituds d'un fill de l'exiliat republicà.
0: Efectivament.
1: Que després, 4 anys més tard, el publicaries en francès.
0: Perquè sóc a la Bretanya i allà tinc temps de fer-ho tranquil·lament. I serà diferent. Publicaré Fils de l'exil. És el títol, és de l'Armatan, les edicions que m'ho han publicat, i ells van escollir el títol. Van dir, ets un exiliat que se n'ha sortit.
1: Sí. A nivell lingüístic i sociolingüístic, has escrit una trentena de llibres, un munt d'articles,
0: sí.
1: La llengua, el sociolingüístic, estudis culturals,
0: sí.
1: Has escrit sobre l'ús del català a Catalunya Nord,
0: també.
1: Has estudiat aquest tema a fons,
0: sí. Amb una enquesta que vam fer junts amb en Bernardó, que no ha agradat a tothom perquè els resultats no són fabulosos, no? I això no agrada massa a la gent, preferiria que fos més important.
1: Sí, clar, però els fets
0: però
1: són
0: els fets. Però els fets són els fets.
1: Sí.
0: 18% el parla realment. Ara,
1: el
0: un
1: parla
0: 30%,
1: o el pot parlar?
0: És això, espera. 18% el sap parlar mitjanament bé i hem comprovat, escoltant els enregistraments, que efectivament compleixen amb una comprensió mitjana correcta. Però el que passa és que aquest 18% no el pot parlar amb tothom perquè els altres no parlen el català i parlen... L'ús serà diferent del coneixement, no? Però després hi ha un 15% més que coneix algunes paraules, però això no és suficient per dir que sap parlar. Aleshores hi ha gent que poden dir, sí, 30% parla català. Parlar català és parlar a partir d'un barem de comprensió homologat.
1: Sí.
0: És el que jo he fet i és el que no es fa.
1: Has escrit llibres de lingüística, de sociolingüística, estudis, etcètera, etcètera. I també un llibre de poemes.
0: Bé, això...
1: El 2014
0: és una cosa
1: publiques amagada. Paraules viscudes.
0: Sí, i mig amagades.
1: Has escrit sempre poesia?
0: No. Sempre m'ha intrigat la poesia, i a vegades n'he fet, però mai n'he publicat. I ara, aquest cop, si he publicat aquest llibre, és per la raó següent. Quan he fet la presentació del llibre El passat ens empaita, el 2012, del 2012 al 2013 he fet així com unes 20 presentacions a les comarques catalanes, a les grans ciutats, per tot arreu, a Lleida, Tarragona, Girona, per tot arreu. I molt sovint m'han fet preguntes. I a vegades preguntes personals, que no he sabut respondre, o que he torejat d'alguna manera, i la forma de respondre a algunes m'ha donat que era per poesia. Per exemple, sobre les meves mares, no? M'han fet preguntes, però aleshores, quina és la teva mare? O qui és realment la teva mare, no? Era difícil per mi de respondre aquesta pregunta sense explicar tot el que ha passat, no? I per això, o per exemple, descobreixo una germana meva a l'Abadia de Montserrat, el pare Freixa un dia d'Alfons Cambó em porta el llibre del meu pare i veig que hi ha una dedicatòria que no correspon amb el llibre que jo tinc. Una dedicatòria dedicada a mi, gentil, i una tal Amèlia. Els meus fills per tal que siguin redimits del treball secular de la terra. I jo allà faig una cara estranya amb el pare Freixa, que no entén el que em passa, i allà descobreixo que tinc una germana. I el meu pare no me n'ha parlat, com no m'ha parlat de moltes coses que he hagut d'anar descobrint. Finalment he descobert qui era i l'he coneguda.
1: Una germana, doncs?
0: Sí, mitja germana.
1: Una mitja germana,
0: mitja germana, però considero germana.
1: Sí, evidentment.
0: És molt estrany, això. I ella sabia també que existia, perquè ella era llibretera a Molins de Rei i venia llibres en què sortia el nom de Gentil Puig i sabia que era jo. Sabia que tenia un germà que deia Gentil.
1: Ella ja ho sabia.
0: Ella sabia que jo existia, sí, perquè publica... venia els llibres de Vicenç i Vives que jo feia en català o en francès. No? Quines coses.
1: Gentil Puig Moreno, t'he demanat músiques per acompanyar aquesta memòria i hem quedat que ja m'ho diries,
0: sí,
1: que m'enviaries una llista d'algunes músiques, qualsevol tipus de música, però músiques que t'hagin
0: marcat
1: o t'hagin acompanyat.
0: Exacte, ja ho faré.
1: M'ho enviaràs.
0: Sí, sí, t'ho faré.
1: Bé, arribem a la fi d'aquesta memòria amb en Gentil Puig Moreno, una memòria molt densa. Com ho veus tu ara des d'aquí?
0: No sé com dir-te. Bé, primer, no m'agrada gaire de repassar tot això perquè, efectivament, algunes coses són agradables, d'altres no tant. I com que ho he repetit moltes vegades, és a dir, aquesta explicació me l'han demanat quan he fet les presentacions. Ho he fet moltes vegades i aleshores, al final, si ho faig ara avui, aquí és per Ràdio Arrels, perquè no ho havia fet mai, no? Em sembla. Però no és que sigui un amant d'això, no?
1: Mm-hmm. No, però vull dir, com veus aquesta vida tan intensa que has tingut?
0: No sé què dir-te. Que he tingut sort.
1: Has tingut sort.
0: Sí, he tingut sort d'estar al bon lloc i al bon indret al bon moment. I això sí que m'ha intrigat. Però és quan fas coses i quan provoques coses en surten d'altres. És a dir, he provocat l'atzar. I l'atzar m'ha servit.
1: Molt bé. Gentil Puig Moreno, gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres també.

0: El cant dels ocells, del concert que va fer Pau Casals el 61 a la Casa Blanca, a Washington, davant del president Kennedy, una melodia tradicional catalana que Gentil Puigmoreno ha volgut, en aquesta memòria, en record de son pare. Tal com m'ha promès, m'envia la llista de les cançons que vol que sonin. La dansa de Castellterçol, pels ballets del Casal Català de Tolosa, de la seva adolescència. La sardana Somni, de Manuel Sederra i Puigferrer, pels primers amors tolosencs. Nathalie, de Gilbert Bécaud, un record de Moscou durant el viatge que va fer a la Unió Soviètica l'any 62. La fixa rouge, el poema d'Aragon, cantat per Leo Ferrer, en memòria de Manouchian, el poeta armeni immigrat a França i resistent afusellat pels alemanys el 44. Gentil Puigmoreno va conèixer la família Manouchian. M'ha demanat també Hello Dolly, amb Louis Armstrong, que va escoltar a París el 69, i la cançó El vent, de Raimon, que va conèixer a París en una trobada personal. I finalment, Ithaca, de Lluís Llach, que jo diria que encaixa perfectament bé amb el seu llarg i dens recorregut.
1: Memòria. La nostra gent

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: La narració que començo és veritable. És a dir, és una barreja de veritats, de falses veritats, de somni, d'imaginari. Somni al límit de la paranoia. Deliri viscut dins l'esquarterament del meu esperit en foc. És una narració. No un cascabell fixat al peu d'un boig i que dringa cada vegada que es mou. Una narració. Sens lògica. Comença on pot, passa per on pot, i és possible que no s'acabi. Com la veritat és baleitosa. És també el reflex de qui no refusa una evolució que sembla, a vegades, conduir-lo al límit de la follia, del suïcidi, o de l'experiència psicoanalítica. Aquest relat parla de Emma L. Ella és el centre, l'objecte analitzat. Qui és Emma L? Per a ella, Leonard Cohen ha escrit "You are long and thin and fair". Sí, és una muller. D'ella diré tot el que he vist i sentit. Diré no el que sé, sinó el que sento d'ella. Però primer jo. Sóc tan important perquè parli de mi? Si no en parlés, no hi hauria cap narració o relació. Aquesta hesitació entre els dos termes em fa cada vegada barallar amb el meu editor. I tampoc si no en parlava. ML no em creuria. Segurament no em creuria. Ella també podria dir de mi el que sap. No, no el que sap, sinó el que sent. Però no sóc ella. I vull parlar de ML i una mica de jo. A vegades sóc també lúcid. Jo em dic J.A. He passat de poc 40. 40 què? 40 portes? 40 dones, 40 carnets de rendezvous, 40 dies en el desert. He passat 40. Aposta perduda, de Jep Guzzi.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
4: Radio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En un episodi precedent us he donat adreces de sites internet que podeu consultar per comprovar una paraula, la seva ortografia, el seu sentit o la seva utilització, i així progressar en l'aprenentatge del català. Mè, se sap que per progressar no hi ha res com jugar amb la llengua. En línia, a internet, us divertireu amb la versió catalana d'Scrabble, catamots.cat. És una iniciativa de la Federació Internacional d'Scrabble en català. I jugareu contra companys o contra l'ordinador. Si no, cada dia, el diari digital VilaWeb proposa Mot-li, mot-li. Per deducció, acabareu per trobar el mot misteri del dia. És sobre el model Mastermind, però pas amb colors, amb lletres. Una altra versió molt similar que podeu baixar al mòbil, jo us recomano l'adreça elmot.gelozp.com. El mateix VilaWeb us confronta diàriament al paraulògic. Vos trobareu de cara a cara amb un conjunt de 7 lletres, amb les quals heu de formar un màxim de paraules. Bé, la lletra dels mig és obligatòria. És un joc molt addictiu, amb molts seguidors. S'organitzen fins i tot concurs locals, també a Catalunya Nord, abans de la gran final a Barcelona.
2: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Radio Arrels, a Sallagosa, 93.1.
5: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
6: Radio Arrels. Radio Arrels.
7: Radio Arrels.
5: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
8: És massa bé!
9: Amb els marcs.
10: Tot el que s'emetrà a continuació està tractat des de la ironia, des de la broma i des del puta espanyisme i el puta França.
9: És ben bé que no us ho podeu prendre de veres i que si ho feu serà tot culpa vostra, no pas culpa nostra.
10: La culpa és vostra.
9: Com tot.
10: Atenció, atenció!
9: Atenció!
10: Atenció!
9: Atenció, que tornem a vacances.
10: Salvador Illa, enxampat...
9: D'on ha sortit?
10: O que semblant lesbiana.
9: Sí o no?
10: Sí.
9: Ha anat a la perruqueria?
10: Com el Puigdemont?
9: Sí.
10: Que també semblava lesbiana?
9: Puigdemont lesbiana.
10: Puigdemont lesbiana. Doncs ara Salvador Illa lesbiana.
9: Tu creus que es fan petons?
10: Ostres! Bo! Això estaria guai, eh?
9: Al pròxim plenari del Parlament, torna Puigdemont... Es fan un petó i comença la transició.
10: Crec que aniria molt millor. O sigui, que els assumptes polítics s'arreglessin així. Des de producció m'han tret un bolígraf que tenia la mà i anaven clicant. Ben vist, clar, no me l'he donat. És que són aquestes coses, per això tornem aquí a Ràdio Rels.
9: Sempre
10: tornem. Però una altra cosa, no.
9: No.
10: Perquè al final...
9: El salari no és gens digne.
10: O sigui, això que estem fent aquí a Ràdio Rels és un portfoli per en algun moment, no?
9: Sí.
10: Per fer currículum, per enviar-ho a ICAT i tindre un programa que es digui... Digues algun adjectiu com... Entremaliats, no?
9: Els cookie marks.
10: Els entremaliats.
9: Els cookies.
10: No, els cookies.
9: Sí.
10: Seria com una cosa una miqueta transgressora, però no gaire.
9: Seríem els taboners de la Berta Roca.
10: Buah, és que... Buah, la Berta Roca, la cap.
9: La cap.
10: No? La xef.
9: La xef.
10: Estaria guai, eh?
7: No gens.
10: La Berta Roca és aquella que té... Bueno, jo també. Que té els dos pinyos molt separats, no? Les dents del mig. És aquella, la Berta. Sí. La gent que tenim aquest avantatge, perquè és un avantatge, tot i que no ho sapigueu, podem disparar aigua pel mig dels dos dents. Això ho sabíeu o no? Ja us ho dic ara. Si us fiqueu aigua i amb la llengua es pitgeu, de petit ho podia fer amb saliva, també. Era bastant, bastant més fastigós.
9: 2027, com fos de pistoles d'aigua...
10: Vols veure-ho?
9: Ara no és massa radiofònic, però després quan arribem a casa, sisplau.
10: Endavant. Sí. Doncs rea, a part d'això, com que sabeu que som un programa divulgatiu, informatiu i moltes coses que acaben en IU, avui us informarem d'informació informativa.
9: Ostres.
10: Si algun dia... Sí, això ho hem vist ara,
9: si algun dia,
10: Marc.
9: Sí.
10: El primer punt.
9: Si algun dia, no sé per què, però alguna cosa que pot arribar a passar, us quedeu amb la palanca del cotxe, del canvi de marxes del cotxe a la mà perquè se us trenca... Doncs, venint cap a Ràdio Arrels, hem trobat la solució.
10: Si teniu un bolígraf d'aquest quatre colors,
9: sí,
10: d'aquest estil, l'encaixeu amb força cap a dins del canvi de marxes...
9: I a funcionar.
10: I a funcionar. Vull dir...
9: Primera, segona, tercera, quarta i...
10: Molt millor això que no tindre canvi de marxes.
9: Sí.
10: A nivell funcional de la botura...
9: Sí.
10: Per cert, des d'aquí, si estigués al sud, aniria a Montserrat a ficar una espalmeta. D'acord? Com que no hi soc... La meva espalmeta serà dir-ho per Ràdio Arrels. Aquest divendres el meu cotxe ha de passar a la revisió. No pinta bé.
9: Tothom que ens estigui escoltant ara mateix, si us plau, pregueu amb nosaltres.
10: Envieu-nos un missatge a l'Instagram de És massa bé.
9: Sí, que ja no el fem servir, però el farem servir.
10: Hashtag ànims.
9: Ànims.
10: Hashtag ànims. D'acord?
9: Si us plau.
10: I si no, la setmana que ve començarem una campanya. D'acord?
9: Un crowdfunding.
10: Hashtag un cotxe pel Marc.
9: Un patinet pel Marc.
10: Que pagui Ràdio Arrels. Un sí. Patinet. Ja no demanaré un cotxe, demanaré un patinet i no elèctric.
9: No.
10: Un patinet d'aquests que vas anant donant-li molt peu.
9: Rotulat de Ràdio Arrels.
10: M'agradaria molt que se'm regalés un patinet, algú. D'acord? Si algú ens està escoltant...
9: I té un patinet?
10: El seu fill s'ha fet gran o per alguna raó és tan tonto que ja no vol utilitzar el patinet perquè el patinet és la millor cosa del món.
9: Són divertidíssims.
10: Sí, és que... Titular, el programa avui es dirà Els patinets són massa bé.
9: Sí.
10: Ja ho hem dit i ens quedem tan panxos. Vull dir, tenim la sort de que som mestres. Bé, per nosaltres és una sort, per algú potser és mala sort. Per nosaltres està molt bé. De tant en tant, castiguem algun nen sense patinet i llavors li agafem davant seu. I anem en patinet.
9: Fem una volta.
10: Fem una volta perquè vegi que nosaltres no estem castigats. I et toca el vent a la cara, ets lliure. És que...
9: És massa bé el patinet.
10: En patinet és... Anar amb patinet és el nou... No ho sé.
9: És el nou speed.
10: Sí, és el nou drogar-se. Alguna cosa.
9: Sí. I, bueno, venint també, ens n'hem adonat d'una cosa, que és que el temps avui ens ha enganyat.
10: És ben boig, el temps.
9: Nosaltres hem sortit els dos amb màniga curta, jo amb espardenyes, sense mitjons, pantalons curts...
10: Què més no portes?
9: Com a Gerard Quintana, calçotets.
10: No porta calçotets. Avui el Marc... I aquest de la tele sembla el de Cala Vento.
9: Sembla haver votat.
10: No sé. Doncs això.
9: És que estem mirant la tele.
10: Sí, sí, perquè si no ens avorrim. Què ve ser això, senyor Jesucrist? Però és que qui controli el temps? Qui és Sant Pere?
9: Tomàs Molina.
10: Tomàs Molina. Sí.
9: Hem sortit, feia solet, hem tret el cap per a finestra, si estava bé, hem sortit al carrer i teníem fred.
10: Pregunta pel Micol. Qui fa el temps a Ràdio Arrels? Enric Balaguer. Enric, una miqueta, per favor.
9: Sí.
10: Una mica, un dia això, un dia allò. Què ve ser això?
9: Controla-ho millor.
10: Controla-ho.
9: La
10: demà sol.
9: La Rosselló
10: i bon
9: necessita.
10: Temps. És ben bé que sí. Enric Balaguer.
9: Enric Balaguer.
10: Gran ciutat.
9: Bueno.
10: No tan bon nom.
9: Bueno.
10: Enric.
9: Balaguer.
10: De l'1 al 10.
9: Enric.
10: Enric. Balaguer és una bona ciutat i un bon nom.
9: Sí.
10: Enric, què? Anem a jutjar l'opinió, o sigui, la decisió dels seus pares de ficar-li Enric.
9: Jo...
10: El meu germà es diu Eric. Eric,
9: millor Eric.
10: Molt
9: Eric.
10: Millor. Enric.
9: Un 4.
10: Normalment els Enrics...
9: Un 4.
10: Gent una mica estranya, eh?
9: És que no l'aprovo, eh?
10: Enric no està aprovat.
9: Jo no l'aprovo.
10: Guillem!
9: Mola moltíssim,
10: un
9: 9
10: i mig. Després de Marc...
9: Sí, després de Marc, Guillem.
10: Jordi. Sant Jordi. Què anem a fer, Jordi? Anem a matar un drac? O què? Anem a salvar una princesa?
9: Bueno, Enric, què fem?
10: Enric, hòstia... Bé, ja...
9: Bueno.
10: Com riem, nois? És broma tot, eh? Enric és company nostre. I
9: ens estimem.
10: Bon, venim de vacances, per variar. La setmana que ve no fem programa perquè tampoc estem de vacances una altra vegada. En principi és un pont, no són vacances, però són 5 dies de pont. No deixeu mai de fer-ho, això, eh?
9: No.
10: Seguiu sempre emmirallats amb el model d'educació francesa.
9: Sí.
10: No us emmiralleu amb el model espanyol, perquè tots són problemes. Sempre es treballa molt.
9: I pot ser moltes vacances.
10: Seguiu així. Jo, de fet, és que cediria a Catalunya Sud, a França... S'ha acabat, espanyol. Tots som francesos, ara. Per poder...
9: gaudir d'aquest sistema.
10: I per dir puta Espanya i visca França. No?
9: Com sempre.
10: Com sempre.
9: Ai.
10: Avui farem una mica de story time.
9: Sí,
10: storytelling, no. Ho diem en català. Explicació d'històries. No?
9: Explicamento de les històries.
10: Si ens explica, si ens escolta algú que no...
9: Que no parla
10: en anglès. Doncs això, en Marc explicarà algunes coses de les seves vacances, jo explicaré algunes coses de les meves. Si voleu vosaltres, també podeu parlar vosaltres sols dins del cotxe. Pues, si porteu algú al costat es pensarà que esteu bojos, però endavant. Potser ho pensava d'abans ja, si ho feu.
9: Bé, què, vacances? Moltíssimes, que han sigut 16 dies, comptant aquest diumenge últim. I jo m'he dedicat a donar voltes amb el cotxe, que és un hobby que tinc, que m'agrada molt. Des que ara tinc dos cotxes puc fer el doble de voltes, perquè... quan deixo un, encara tinc ganes de fer servir l'altre i me'n vaig a donar una volta. I després me'n vaig anar a Roma. Roma, ciutat bonica, bon menjar, molt turista, no com jo, que jo sóc diferent, i ni un gat, Marc.
10: Ni un gat?
9: Ni un gat, tio.
10: No fotis.
9: Ni un.
10: I què fan els romans? Què fan els romans?
9: Doncs no ho sé.
10: Vull dir, si no tenen gats...
9: Doncs...
10: Roma romans.
9: Fer un aqueducte.
10: Això ho feien molt, els romans. Bueno, hem arribat aquí. Quin paratge natural més bé. Què farem? Un aqueducte.
9: Vinga.
10: I una... No, una orgia, no? També feien...
9: Suposo.
10: Assassinar el Juli Cèsar.
9: Pagar el
10: mateix un romà que un romano, eh?
9: Doncs ni un gat. Ni un gat, tio.
10: I
9: em va fer molta gràcia... Perquè el teu souvenir de Roma
10: sí.
9: Va ser un calendari de gats.
10: Sí, sí.
9: Perquè jo, parlant, vaig dir, tio, al Marc li agraden molt els gats i no n'hem vist ni un. Jo te voldria passar fotos.
10: És trist.
9: Però hi havia un calendari de gats de Roma.
10: A Grècia n'hi ha molts de gats.
9: Sí, eh?
10: Sí.
9: I de grecs, com...
10: Grecs i romans, eh? Sí. Al final és això. Sí, sí.
9: Tornem als orígens.
10: Si t'agraden els carrers estrets que fan olor pipi, Grècia.
9: O Valls.
10: O Valls, també. I Perpinyà.
9: Sí.
10: Que en general...
9: Aquesta frase...
10: Vaig dir en una època que quan coneixia una persona sempre li deia això per veure la seva reacció. Molts cops s'enfadava. Dic, oh, ets de Castelló.
9: Què hi ha, Castelló?
10: Què hi ha? Oh, si t'agraden els carrers estrets que fan olor pipi, està molt guai, Castelló. I hi havia gent que li feia gràcia, hi havia gent que no. Com tot...
9: Ja està bé. Les teves vacances, què?
10: Mira,
9: què m'explica?
10: Jo de vacances poques, la veritat, perquè bo, les he invertit en estar tancat en un estudi de música gravant el tercer disc d'Incendi. Crec que el resultat val molt la pena, però hi ha hagut problemes. Quan no ets Figaflaues ni, no sé, el petit de Galeril, l'economia és la que és. Llavors, clar, vam decidir que 104 al grup llogaríem una cambra de dues persones, un Airbnb, però bo, que vam dir... Hi ha menjador, hi ha sofà, hi ha terra, doncs llogarem. Sí, agafarem llits d'aquests del Decathlon i els posarem al terra. Problema, que l'habitació, o sigui, només estàvem llogant l'habitació, perquè diguéssim que a l'habitació al costat hi havia la dona de la casa, i res, que vam tenir un problema perquè vam haver d'estar... quatre persones. El Marc està buscant fotos de romanos, no?
9: No surten els de cresta aquella que portaven els escuts i tal?
10: No, surten un altre tipus de romà, no?
9: Els d'Armenia.
10: Millors o pitjors?
9: Diferents.
10: Diferents. Molt ben salvat. Però res, que ens van ficar a dormir a casa de la Tatiana. Ella vivia allà i, clar... Havíem d'estar quatre persones en una habitació de dos anant a sortir els lavabos, com... ara podeu sortir, que està la Tatiana guardada a la seva habitació. Menys un dia que hi va haver un error de rècord, perquè vaig sortir jo, que a mi em coneixia molt bé, perquè va conèixer amb mi el Salvadoret. I O sigui, vam fer veure que érem gais. Perquè vam fer veure que érem gais. Érem una parella, perquè així... Doncs, si som dos d'un grup de punk rock, doncs potser... Marc, està... Doncs dic, no em llogarà Airbnb i tal, doncs som una parella, que som tranquils, i això. I vaig sortir jo, bon dia, bon dia. La Tatiana va dir, surt el Salvadoret, bon dia, bon dia. Ella va veure dues persones. I llavors va sortir el Roger, no s'havia adonat que ja havia sortit el Salvadoret, li va dir bon dia, i clar, la dona es va quedar com... Crec que han sortit tres persones d'aquí. Per sort, com que són similars físicament, no em va acabar dient res. Però jo vaig veure l'errada. Va ser bastant... Va ser complicat.
7: Va ser complicat.
10: Però, mira, estem vius.
7: Ben salvat.
10: Sí.
7: Per quants cabells vau estar una setmana
10: clar,
7: a Terrassa?
10: Clar, vam estar una setmaneta a Terrassa per 180 euros.
7: És que clar.
10: Per sort, la dona treballava en un bar nocturn, complicadíssim el bar, perquè hi vam anar, i ens va convidar a begudes.
7: Mira.
10: Està bé. Des d'aquí una salutació.
7: A Tatiana.
10: A Tatiana. I res, diverses coses per avui. Volíem fer un programa així curtet, no sabem quan portem. En tot cas, abans de deixar-ho, una salutació per l'Albert.
7: Ep!
10: De la Bressola, que ens escolta.
7: Home.
10: Li dediquem a ell aquest puta Espanya.
7: I ja està.
10: I ja està.
7: Ja està, res
10: no, li dediquem amb ell. I aprofitem per fer la promoció de la setmana.
7: Promocionamenta.
10: I és que el dimarts 16 de juny, el pròxim dimarts 16 de juny, a la sala Nautilus, tindrem l'actuació de Big Kids, que fan com un punk emo.
7: Són
10: d'Estats Units. No els coneixo, la veritat. Civil War, que són locals, són de Perpinyà, fan metal. Tampoc els coneixo. I la Cirereta del Pastís, que aquests sí que els coneixo, són de Girona, Tanu. És un espectacle que tu, Marc, no ho has vist, ho vaig explicar una miqueta. Els vaig veure a Barcelona farà un anyet o així. És el millor concert que he vist a la meva vida. Són 20 minuts de directe que o ho estimes o ho odies. 100%. Vull dir... S'ha de veure, crec.
7: El nostre públic ho estimarà? O sigui que esteu convidadíssims a anar-hi.
10: 100%. Esteu convidats a anar-hi. Cultura catalana, quilòmetre zero, d'aquí al costat. I res, ho deixem per aquí. Us deixem un petit tastet del que es podrà escoltar a la sala Nautilus el pròxim 16 de juny. Us deixem amb Estels Oposats de Tanu. Adeu!

0: És massa bé!
1: Amb els Marcs.
2: Tot el que s'emetrà a continuació està tractat des de la ironia, des de la broma i des del puta espanyisme i el puta França.
1: És ben bé que no us ho podeu prendre de veres i que si ho feu serà tot culpa vostra, no pas culpa nostra.
2: La culpa és vostra.
1: Com tot.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Una hora 100% en català.
6: Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

seny, el mentider. Com el seny li va fer aquest infern, quan a cada desig li deia demà tindràs temps encara.

cos llaurat pels anys. És vell, prou que ho sent, és vell, prou que ho sap, és vell, prou que ho nota, és vell, prou que ho sent, és

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una gran nació com és Espanya, 3.000 anys de història. Eso es lo que tienen que saber los niños.

Si tu saps on podem ser, si tu saps on podem ser, aquells matins de primavera, 3 de la nit pel cant d'un gall, rics del perfum d'un oliver i del renyar d'un cavall, si tu saps on podem ser. Xiulets d'un pasto matiner, pressat de

0: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: Vint anyades ben comptades, sembrant cançó.

0: natura, amb amargura, cura i aventura, amb pura cara dura i amb censura, amb futura obertura i dictadura.
1: Amb captura, paura i amb tortura, amb pintura, arquitectura i escultura, amb clausura, tonsura i vestidura, amb pastura, atura i amb varadura, amb conjura, cura i musculatura, candidatura i caricatura, amb cintura i amb magistratura, amb criatura, usura i confitura, amb mesura, amb

tu eres una paraula delicada, tan perillosa com la dinamita. Generalment en manca més que en sobra, generalment tothom en necessita. Cultura jo no faig, jo tan sols canto cançons de gust dubtós, m'ho han dit a voltes. D'altres han opinat que sovintejo amb certes paraulotes poques soltes. Jo crec que la cultura, i que em perdoni, té més a veure amb gana que amb Beethoven. Si no proveu d'escoltar-vos la quinta sense ni haver sopat ni que us estovin, la cultura és una...

No cal que us que fiqueu, repeteixo, que abans s'ha de menjar, jeure i pair. Després ja en parlarem si en teniu ganes, que ningú s'ha ferit per no llegir. Més tard diran que sóc contradictor, que què vull dir amb això vostè mateix. Jo em faig la meva cuina i si li agrada, si em vol venir a menjar el convidaré. Jo em faig la meva cuina i si tens gana i m'ho demanes bé te'n donaré. En fi, per un preu que crec raonable podràs mastegar un sol, podràs mastegar un...

L'any 1471, Barcelona patí la pitjor plaga de puces que hom podia recordar. La gent es gratava sense parar. I és per això que, des d'aleshores, aquell any fou recordat com l'any de la picor.

Vaig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular. Com si fos cap d'any. Sí, me'n vaig abans que ho facis tu. No feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular.

acabarem a la trena. I que sabem que ets cosa fina, però ton pare ja trina, perquè encara ets una nena. Així que frena, morena, o acabarem a la trena. I que sabem que ets cosa fina, però ton pare ja trina, perquè encara ets una nena.

Has vist cada mit ensorrar-se en la pols. Ves la puresa, és l'abans de la corrosió. El que queda s'arrapar de cicatrius i bonys. La rebel·lia pot ser la flaire de la putrefacció.